0: propis d'accés a la universitat al campus d'Ontinyent. Dos apunts abans d'agafar aire. L'Ajuntament d'Ontinyent i l'Associació d'Amics i Amigues del Pau Clar han presentat una programació especial per commemorar el 15 aniversari de l'entitat. Les activitats arrencaran este dissabte amb una jornada de neteja del paratge i la inauguració d'un nou panell interpretatiu sobre la història i el valor ambiental del Pau Clar. A més, el 12 de juny s'obrirà una exposició fotogràfica a la Casa de Cultura i el dia 13 es presentarà un llibre dedicat a la relació de les societats amb l'aigua. La regidora de Sostenibilitat és Sayo Gandia.
1: Aquesta associació va portar al Consell de Medi Ambient una proposta per a la realització d'una sèrie d'activitats i d'actes que posaren en valor el paratge, però que recordaren també aquests anys, no, de vivències al Pou Clar.
0: Per cert, Ontinyent torna a comptar amb tres notaris després de la presa de posició d'Arturo Sancho Rodríguez com a nou titular d'una de les notaries de la ciutat. Sancho ocupa la plaça que havia quedat vacant després de la marxa de Roberto Tortos Albert i atendrà els veïns i veïnes a les seues oficines de l'avinguda Daniel Gil. La incorporació s'emmarca en el procés de provisió de notaries vacants aprovat recentment pel Consell i permet completar de nou el servei notarial a Ontinyent, juntament amb Fausto José Rever García i Enrique Vallés Amores. Agafem aire i us contem com estan les coses pel que fa a l'atur.
2: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
3: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
4: Todo es mejorar inglés. Todo es pedagogía innovadora. Todo es tecnología educativa. Todo es prácticas desde primero. En los grados de Educación Magisterio hacemos todo para que llegues donde no llegan todos.
5: Universidad CEU Cardenal Herrera. Cuando aprendes a crecer, nunca dejas de hacerlo.
0: La desocupació a la Vall d'Albaida s'ha situat en el mes de maig d'enguany en 4.428 persones aturades, segons les dades publicades per Labora. Això suposa un increment de 13 persones respecte al mes anterior, un augment mensual del 0,29%, mentre que en comparació amb el mateix període de l'any passat es registra un descens de 166 aturats, un 3,61% menys. La valoració és d'Eduard Gómez, secretari general d'UGT a la Vall d'Albaida.
6: Encara que a la Vall d'Albaida maig deixa una lleu pujada mensual de l'atur, és veritat que es manté la millora anual del descens de l'atur i es millora l'estabilitat dels contractes, perquè hi ha un augment dels indefinits que ja suposen quasi la meitat dels contractes. Però entenem que és necessari invertir més en ocupació de qualitat i en formació per assolir les millores.
0: Municipi per municipi, a Aielo de Malferit s'està avançant en un ampli paquet d'actuacions i obres que estan posant en marxa en els últims mesos al municipi. Entre les intervencions destacades es troba la millora de l'accés nord, també la renovació dels vehicles de la brigada municipal, el canvi de les finestres de l'escoleta i els accessos al grup nou i la reforma del pavelló esportiu. Així ho ha explicat el primer tinent d'alcalde, Juan Raspí.
7: Estem parlant de que hem iniciat unes inversions en aquest moment per 1.365.000 euros, que totes van a donar una major seguretat als vianants, per una banda, als treballadors també en els seus vehicles.
0: I també contar-los que a Benicolet està avançant en diferents projectes de millora del municipi, com la millora i pavimentació del camí Ombria, i també s'ha reforçat l'aposta per facilitar l'accés a l'habitatge amb la incorporació d'una nova vivenda social al parc municipal. Recordar-los que avui està de guàrdia Ontinyent la farmàcia Maria José Segura Bono, a la Vall d'Albaida la farmàcia d'Atzeneta d'Albaida. És dimecres, és 3 de juny. Que tinguin una molt bona jornada.
8: Són les 7 i media, les 6 i media en Canàries.
9: Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
8: La caída de las temperaturas ha beneficiado a los equipos que trabajan en la extinción del incendio de Los Garres en Murcia. A los agentes de la UME, brigadas forestales y bomberos empiezan a incorporarse hidroaviones y helicópteros con un objetivo: perimetrar las llamas para evitar que lleguen a las viviendas del centenar de vecinos evacuados que han tenido que pasar la noche fuera de sus hogares. De momento, el fuego ha afectado alrededor de 110 hectáreas.
10: En Valencia, en la Comunidad Valenciana, hoy ha sido la segunda noche en que decenas de personas han pasado acampadas en la Plaza de la Virgen de la capital, en el centro de la ciudad, a pocos metros del Palau de la Generalitat. Son los profesores que reclaman mejoras en la educación pública y que cumplen hoy 18 días de huelga, 18

0: completar de nou el servei notarial a Ontinyent, juntament amb Fausto José Rebert García i Enrique Vallés Amores. Són les 8 i 26 minuts. En una estona parlem de l'atur.
1: Hoy por hoy Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomás Marín.
2: Ja està en marxa la 7ª edició de la Memòria a l'Escola. Si eres alumne o docent de quart d'ESO, batxillerat o FP bàsica, presenta el teu projecte per preservar la memòria democràtica. Tens fins al 30 de juny i pots guanyar fins a 4.000 euros. Més informació a Dival.es. Vicepresidència Primera. Diputació de València.
3: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat So i Imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
0: La desocupació a la Vall d'Albaida s'ha situat en el mes de maig de 2026 en 4.428 persones aturades, segons les dades publicades per Labora. Això suposa un increment de 13 persones respecte al mes anterior, mentre que en comparació amb el mateix període de l'any passat es registra un descens de 166 aturats. Eduard Gómez és el secretari general d'UGT a la Vall d'Albaida.
4: Encara que a la Vall d'Albaida maig deixa una lleu pujada mensual de l'atur, és veritat que es manté la millora anual del descens de l'atur, i es milloren l'estabilitat dels contractes, perquè hi ha un augment dels indefinits que ja suposen quasi la meitat dels contractes. Però entenem que és necessari invertir més en ocupació de qualitat i en formació per assolir les millores.
0: I si anem municipi per municipi, allà lo de Malferit està avançant en un ampli paquet d'actuacions i obres que estan portant en marxa en els últims mesos al municipi. Entre les intervencions més destacades es troba la millora de l'accés nord, la renovació de vehicles de la brigada municipal, el canvi de les finestres de l'escoleta, la millora als accessos del grup 9 i la reforma al pavelló esportiu. També està prevista la segona fase de les obres del pont. Així ho ha explicat el primer tinent d'alcalde del municipi, Juan Raspí.
5: Estem parlant de que hem iniciat unes inversions en este moment per 1.365.000 euros, que totes van a donar una major seguretat als vianants, per una banda, als treballadors també en els seus vehicles.
0: I l'Ajuntament de Benicolet continua avançant en diferents projectes de millora del municipi. D'una banda, adjudicar les obres de millora i pavimentació del camí Ombria, una actuació valorada en més de 50.000 euros i finançada a través del Pla Obert d'Inversions de la Diputació de València. Escoltem les paraules del seu alcalde al nostre Avui per Hoy, d'Ivan Martínez.
6: Aquest camí també té molta importància perquè linda en el poble, i el que volem en aquest cas, ho intentem, és que hi hagi un circuit perquè la gent pugui anar a passejar pel camí Ombria, anar pel Pinaret i tornar pel camí Pinaret fins a la plaça Tirant-lo Blanc. Seria com un circuit.
0: A més, el consistori ha incorporat una nova vivenda social al parc municipal, un immoble que ja està ocupat per una família beneficiària. I també a Bocairent s'ha obert la segona edició de les beques Estiu Jove, destinada a estudiants de formació professional i graus universitaris. I als esports, el club de tir amb arc d'Ontinyent ha tornat a destacar en la tercera tirada de la Lliga a l'aire lliure de la Comunitat Valenciana. José Bagán va quedar sisè en la seva categoria, Inés Parra quarta i José Luis Cebrián va aconseguir la victòria en arc estàndard masculí. Avui està de guàrdia d'Ontinyent la farmàcia Maria José Segura Bono, a la Vall d'Albaida, la d'Atzeneta d'Albaida. Que tinguin bon dia.
1: En la cadena SER, Hoy por Hoy, Ángeles Barceló.
7: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
8: CaixaBank patrocina este espacio.
7: Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, este miércoles por la mañana, ánimo, que bajan las temperaturas un poquito, no es que vuelva el fresco, pero sí que es verdad que esas temperaturas que hemos estado viendo en algunas zonas de hasta 40 grados, bueno, pueden bajar algunos grados, que permite un respiro y respite más comodidad a la hora de hacer nuestras actividades cotidianas, pero también, por ejemplo, en el caso de Murcia, puede ayudar a sofocar definitivamente ese incendio, que ha tenido en vilo a una zona muy, muy cerca, una pedanía muy cercana a la capital, a Murcia, que está controlado, pero que se sigue trabajando sobre el terreno para intentar sofocarlo del todo, así que también vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con ese fuego. Vamos a saludar lo primero a los analistas de esta mañana, Ignasi Guardans, buenos días.
9: Buenos días.
7: Elisa de la Nez, muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días.
7: Ignacio Escolar, muy buenos días.
11: Buenos días, Ángeles.
7: Antes de entrar en terreno de la política pura y dura, de esa moción de censura con la que amaga constantemente el líder del Partido Popular, pero que no acaba por presentar y además va buscando apoyos que le van saliendo mal, y ahora luego explicaremos y analizaremos lo que pasó ayer con su intervención ante los empresarios catalanes, con los

0: Ángels Barceló.
1: Alumina sin vergüenza.
2: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
3: Radio Ontinyent, Cadena SER.
2: En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baila al baila. Miguel Coy.
4: Què tal? Molt bon dia, 12 i 20, benvingudes, benvinguts a una nova edició d'este Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Ja sabeu que tots els dies arribem pràcticament a aquestes hores per a contar i per a explicar l'actualitat de la nostra comarca. No podem arribar a tots, però ho intentem. I això és el que farem des d'ara i fins a les 2 de la vesprada, així, a l'Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Gràcies per estar ahí, gràcies per escoltar-nos. Anem amb l'oratge, que últimament es porta de cap. Lluís Francesc, bon dia.
5: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
4: A veure, què hem d'esperar d'avui, de les pròximes hores?
5: Esperem un dia marcat per l'estabilitat en la major part de la península ibèrica, amb predomini de cels poc nuvolosos o buidats. Per als nostres interessos, avui tenim un acusat descens de les temperatures. Este dimecres ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, i de cara al cap de setmana tornen a descendir, a més, s'inestabilitza el temps. La jornada ve marcada per un pas progressiu de major índex de nuvolositat, una jornada que tindrà els vents de component sud com a predominants i la temperatura màxima es quedarà lleugerament per damunt dels 30 graus. Demà el dia tornarà a tindre un increment de la nuvolositat progressiu amb les hores, temperatures que tornen a pujar i de forma acusada, i vents que mantindran la component sud-sud-oest com a moderats.
4: Gràcies, Lluís Francesc. Carmen Úbeda, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia, Miguel.
4: Bueno, és de veres que avui hem dit... Hem eixit al carrer, no ho sí. Farem d'eixir al carrer, així a la ràdio, però avui hem eixit al carrer i bé, s'estava bé.
6: Sí, jo he tingut fred i tot.
4: Bueno, fred. Vull dir, en comparació d'altres dies...
6: Sí, sí, hi ha hagut un moment que corria l'aire i dic, bueno, quina sensació, no s'han recordat enviar d'això, eh?
4: Tens tota la raó. Però, bo, quines són les temperatures, hores d'ara?
6: Temperatures més estables, com dia el nostre meteoròleg Lluís. Estem entre 22 i 27 graus a la nostra comarca. Temperatures ja més habituals per al mes de maig. Més fresqueig a la zona de Bocairent i de Fontanars, és allí on tenen els 22 graus, i la màxima d'avui és 27 graus, estan a Guadasséquies, on tinguem 25.
4: Perfecte, moltíssimes gràcies. Vinga, va.
2: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida.

0: Anem a fer eixa picaeta, saludant ja Esteban Arroyo, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Tomàs Marí, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Esteu d'acord en el que ha dit Carmen, que avui ha passat fred?
1: No.
2: Mira, a mitges.
0: Oi, mira.
2: Clar, és que...
3: Gràcies, Tomàs.
1: No, jo,
0: un poquet sí.
1: Comprenc a Tomàs. Comprenc a Tomàs. Perquè, clar, ell matina... I clar, quan ella ha vingut així...
2: Jo quan arribava ja tenia
0: però,
2: calor.
0: No,
2: però després,
0: quan
2: al portant de les 11 feia caloreta allà, però després fred, és segur raro.
0: Quan arriba jo, que serien les 9 del matí, no arriba a les 9, així, a l'entrada a la ràdio ja era el Polo Norte.
2: El refugi climàtic.
0: Però jo he entrat i dic, ui, que bé, sí o no?
2: Sí, està així.
0: Vols, està així.
2: No, però jo quan arriba, la veritat és que bé, sincerament.
1: A l'entrada del carrer, dius... Tots diguem el mateix. Sí, que
0: sí.
1: Bo.
0: Sí, sí, és que és així.
1: La sensació.
0: Bo, ja està. Ja.
2: Per a que se faci una idea als oients, la meteorologia està tal que així. No sabem ni aclarir-nos. Cadascú té una sensació. Un s'ha portat jaqueta de bon matí, altres no. Per a que faci una idea. Cadascú que tria el que vulga. Però hi ha més.
0: Doncs nosaltres triem contar a la gent què és el que hem preparat.
3: Vinga, va.
0: En els diferents programes de Ràdio Antilla en Cadena Ser, començant per este Hoy por Hoy. Carmen.
3: Doncs com estem fent habitualment en este espai, farem una actualització de la vaga educativa per conèixer com està l'assumpte,
0: sí, perquè...
3: amb els sindicats, amb la conselleria, amb els acords, amb els preacords i tot el que suposa esta vaga educativa, que ja quasi va complir un mes.
0: Mm.
3: Així que Tomàs Marín ens informarà de tot. També parlarem de les jornades de la vaga que s'han convocat en l'ensenyament concertat a Ontinyent per avui, per al dia 10 i per al dia 17. Faran un paronet, també per fer les seues reivindicacions, així que nosaltres volem parlar amb Nacho Corbalán, que és representant de Comissions Obreres i professor al Col·legi La Concepció d'ací d'Ontinyent, perquè ens conte per què han decidit fer aquestes parades, per què ho han decidit ara i també quines són les seues reivindicacions.
0: Efectivament, perquè ja vam avisar i ja vam dir el dilluns, si no m'equivoque, que això estava previst,
3: sí,
0: que es faria, no només a Ontinyent, també a la resta de la comunitat valenciana, dels centres concertats, però volem saber quines són les reivindicacions, com bé diu Carmen, perquè clar, és que el que escoltaven fins ara és que ells estan dient que estan pitjor encara que la pública. Volem veure exactament què és el que passa.
3: Exactament.
0: I què és el que hi ha a la concertada. Què més?
3: Bueno, segon dia de les proves d'accés a la universitat.
0: Ahí està, sí senyor.
3: Allí han estat, al campus d'Ontinyent, han estat Tomàs Marín i Esteban Arroyo. Han arreplegat testimonis en este segon dia. Imagine que els nervis estarien per l'estil, però bueno, ja sabien el que anaven. Ja m'han xivat que han parlat amb algun estudiant amb la qual ja havien parlat
0: abans
3: justament mentre estava fent mentre estava estudiant a la sala de CIC de Sant Rafel, així que bueno, volem saber com han anat les coses.
0: No avancem res perquè el reportatge està preparat
3: exactament,
0: i l'escoltarem en esta primera hora.
3: Altre reportatge, perquè avui és el Dia Mundial de la Bicicleta.
0: Sí, senyor.
3: I tant tu com jo hem estat en una de les estacions d'Ontibici per a conèixer de prop el funcionament d'este servei a Ontinyent, un servei renovat. Hem parlat amb Sayo Gandia, la regidora de Sostenibilitat de l'Ajuntament, sobre la mobilitat sostenible a Ontinyent. Mm. I a més també hem conversat amb Lol Esterol i amb Elios Gisbert, amics del col·lectiu Ontinyent en Bici, per analitzar un poquet quina és la situació de la mobilitat a Ontinyent, com conviuen vehicles, cotxes i bicicletes.
0: Si estem preparats o no com a ciutat per a conviure, etcètera. Sí, és molt interessant.
3: Què passa ahir? Perquè hi ha un debat amb això. Hi ha un debat amb això, així que vos convida que escolteu el reportatge perquè ha estat molt bé.
0: Saps què passa? Que, clar, quan vas a fer un reportatge des de les característiques tens informació, però no teníem la informació de que Ontinyent en Bici era un col·lectiu prou crític en aquest aspecte.
3: Sí,
0: i enjuntat a la regidoria i al col·lectiu.
3: Ha hagut ahir reivindicacions canyeres.
0: Però ha estat molt bé, molt bé.
3: Genial.
0: Dins d'un respecte fantàstic.
3: Sí, després i jo crec que la regidora ha replegat aquestes reivindicacions.
0: Sí. És que jo crec que estan pitjors.
3: Ha estat genial.
0: Sí, senyor.
3: Hem fet ahir d'interventors.
0: Ahí estem. Què més coses?
3: Tornant a l'educació, parlarem amb Maria Minsut, que és directora de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Ontinyent, per
0: sí,
3: conèixer també com està afectant la vaga educativa a aquestes centre. Al final no és un col·legi, no és un institut, però bueno, és l'Escola Oficial d'Idiomes i també està afectant-nos a aquesta vaga educativa. I finalment parlarem amb l'astrònom d'Alfarrasí, Ivan Martí, per parlar de divulgació astronòmica, que s'està fent a centres educatius, l'eclipse solar que tindrem en agost, si no m'equivoque.
0: Sí, en agost.
3: Hi han preparades cosetes a Alfarrasí, desforats negres.
0: D'això ha parlat, sí, en l'Issa Chau.
3: Que això ens ha volat molt. I les activitats que tenen previstes per a aquest estiu a Alfarrasí, que bueno, ja hem parlat alguna vegada, sí, la segona Star Party, observació de l'eclipse solar, i la veritat és que l'any passat va ser un èxit i
0: volem
3: que passa. Guany també serà, per donar tota la informació.
0: Exacte, a més, volem parlar en ell dels jocs que hi ha a la nostra comarca per a poder...
3: Sí, antes de més

0: característiques que mires al cel i dius, hòstia...
1: Benvingut a la vall del Vall del Mirel.
0: Clar, era com... Però això estava ahí tot el rato.
1: Claro.
0: Això estava ahí. Això estava ahí, com claro. Pot ser? Clar, és una meravella, és una meravella. D'això parlarem altres coses amb el bo d'Ivan. Gràcies.
1: Gràcies, Miguel.
0: Carmen, hora 14, Tomàs Marín. Tomàs, he de dir què porta. Què podem dir? Una hora, aproximadament, emocionat.
2: Emocionat?
1: Què li passa?
0: Emocionat professionalment.
2: Per què?
0: Perquè estan arribant notícies.
3: Ah, sí, d'última hora.
2: Últimes hores,
0: sí, no?
2: I tot, sí. Home, estic raro. Em sent raro.
3: Anonadado.
2: No sé, anonadado.
1: És que no tens ser deportivos, entonces.
0: Però té
2: així la notícia,
0: secció.
2: I la secció, vamos, va estar que crema el divendres, sincerament. Mireu,
0: hora 14.
2: Pensava que... Bueno, hora 14, anem a començar per
0: sí,
2: l'hora 14.
0: Sí, va, sí,
2: bueno,
0: sí,
2: anem a parlar de les proves d'accés a la universitat, parlarem de les Pau, no, que m'he estat fa una estoneta per allí, tant Esteban com jo, de xerreta amb els alumnes, també amb els mestres, amb els docents en vaga. Comentarem un poquet com estan les coses en aquest segon dia de proves d'accés a la universitat, en una jornada on també, com no, posarem focus en tots els temes que tenim al nostre Oi Poro Jon Tinyent, la Vall d'Albaida. Ens centrarem també en les dades de l'atur, que ja tenim valoració per part d'Eduard Gómez, es ha fet aquesta valoració d'aquestes dates que han pujat a nivell comarcal durant des del passat mes d'abril, del passat mes de maig a l'abril, i també us comentarem diverses qüestions a nivell comarcal. Començarem a parlar-vos de la caloreta, de les piscinetes, si s'obrin o no s'obrin, us contarem dates, entre altres qüestions clau que anirem destacant des de les 2 i 17, perquè crec que avui la notícia del dia segon als esports.
0: Tira-li.
2: Bueno, que ja han conegut... i s'ha fet mitjançant un comunicat de l'Ontinyent 1931 Club de Futbol i a més a través d'un vídeo a les xarxes socials del Club Ontinyentí, que tant Roberto Vas com Òscar Bernabéu no continuaran al capdavant del cos tècnic de l'Ontinyent després de 7 temporades. Tenien totes de canaren a continuar. Jo tenia aquesta sensació, però...
0: Jo t'ho vaig preguntar la setmana passada.
2: A mi però va començar a estranyar el fet de la tardança, perquè aquesta renovació sempre s'ha fet pública a finals del mes de maig. I ui, així què passa? Han passat uns quants dies, anem a donar un poc de test de treva. Doncs s'ha fet oficial aquesta notícia, farà uns 20 minutets, deixant no continuïtat de Roberto Bassi i Òscar Bernabéu com a primer i segon entrenador, respectivament, de l'Ontinyent 1931 Club de Futbol. 7 temporades històriques. Els tècnics ontinyentis ja han decidit donar aquest pas al costat. A les xarxes socials de l'Ontinyent 1931 tenen un vídeo que estava mirant-me ara mentre estàvem fent un poc la picadeta i estava contant, Carmen, estos temes que tenim en el Oi por Oi. Són 7 minuts de vídeo contant tota la història, i tant el míster com el segon entrenador, Òscar Bernabéu, estaven dient adeu a l'afició del Clariano. Molts missatges d'ànims i d'agraïment, i com no, anem a tractar de tindre el míster, a Roberto va ser el pròxim divendres a la nostra secció d'esports que inaugurem esta setmana, i com no, desitjar-li als dos la major de les sorts, perquè són uns professionals com la copa d'un pino, són uns cracs, i de segur que per on vagin li s'anirà d'allò més bé. Canvi d'etapa. Tot comença a ser molt diferent, perquè han sigut els 7 anys d'història de l'Ontinyent 1931, sí. Han sigut en els que Roberto Bas ha sigut el primer entrenador conjuntament amb Òscar Bernabéu. Ara què passarà? No ho sabem, esperem tindre prontes notícies per a començar a il·lusionar-nos en la temporada vinent, però això és un jarro d'aigua gelada, sincerament, perquè no ho esperes, però bueno, n'hi ha que il·lusionar-nos, i hi ha que pensar que les coses es fan per una cosa, i que, ostres, són 7 anys,
0: Clar.
2: Que és molt, molt de temps, i tots els cicles, tot té fetge de caducitat.
0: Tal qual.
2: Que tindreu compte.
0: Totalment,
2: bueno,
0: d'acord.
2: Ho anirem actualitzant i tot, vale?
0: Sí, senyor, anem parlant d'això, i jo crec que el divendres...
2: És raro.
0: És molt raro, però jo crec que el divendres ja, un parell de dies després, ja estarà més tranquil.
2: Sí.
0: No? Més tranquil tot.
2: Me li preguntarem al míster, a veure... És que saps el que para, que podien haver-ho dit la setmana passada, la setmana que ve. Sabeu per què?
0: Per què?
2: La setmana que ve, si no recorde malament, i és primer tro de la seva
0: companyia. Ai, de veres, si podia...
2: Ja crec que ho veieu.
0: Escolta'm.
2: Paró si... per l'invito dos voltes.
0: Però podem avançar l'entrevista, Demà, no.
2: Primer no, que va. Una cosa lo professional, i ja te lo festes fatal. Però bueno, que el divendres parlarem amb ell, que mos conte més corretes, el bo de Roberto.
0: Fantàstic, gràcies, Tomàs. Esteban Arroyo, tenim ventana avui?
3: Sí, tenim ventana a partir de les 7 i 20. Dic sí perquè...
0: Sí, clar, per això t'ho he preguntat.
3: Demà no hi ha.
0: Demà no,
3: però avui sí que hi ha, a no ser que hi hagi ja algun canvi de programació, però de moment no n'hi ha. Estarà amb nosaltres el president de l'Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai, de Bocairent.
0: Ah, molt bé.
3: I direu, moros i cristians?
0: Ara, per què?
3: Ara, per què? Perquè els moros i cristians de Bocairent són en febrer.
0: I ja van parlar, falta, van fer un programa allí.
3: Correcte, vam estar allí en la plaça de l'Ajuntament.

0: Ai, que bo estaria ara eixa sensació, no?
1: Sí, tindré eixa sensació d'estar abrigaet.
0: Tu què dius, Carmen?
2: No, no.
1: No, és que no compra res, eh?
2: No.
0: Doncs parlarem amb Damián perquè estan ja realitzant-se els panellets del cicle de moros i cristians en honor a Sant Blai. Van per el quart panellet. Val? És cada cap de setmana ja li toca a una fila el realitzar la festa del panellet. Doncs parlarem amb ell, amb el president de l'associació, sobre aquesta festa i sobre aquest inici
1: Val.
0: Del calendari de moros, fester de moros i cristians del municipi.
2: Ja 2027.
1: Clar, és que estem parlant de ja l'any que ve.
2: Arrenquem pronto en Bocairente,
1: Estem a juny, a 3 de juny, i ja fins l'any que ve.
2: Està bé.
1: Molt bé. Jo no sé què és la festa del panellet, però perdoneu la meva ignorància. Què és això?
0: Crec recordar, perquè... Que
1: I si no escoltem esta vez, parlem de
0: cada setmana, i crec que és cada mes.
1: Cada mes, val.
0: Perdó,
1: val.
0: Cada mes una fila realitza una desfilada per el municipi.
1: Mira, veu?
0: Sí.
1: Molt bé. Val, perfecte.
0: Sí.
1: Estarem atents.
0: Un recorregut que tenen ja habitual i cada mes s'organitza una fila.
1: Doncs estarem atents a la ventana, esta vespre a les 7:20 amb Esteban Arroyo, per a veure què és exactament i per què comencen tan prontet, tant ho dic. Tindrà una raó de ser, segur que sí. Gràcies, Esteban. Gràcies, Carmen.
2: Gràcies,
1: Tomàs, no te'n vagis.
0: Te veres.
2: Adéu.
0: Per cert,
1: atenció.
0: Estaven recordant-me que m'he quedat en una imatge en el campus.
3: Ja matí, sé quina dius.
1: Atenció.
0: En la qual estava parlant un alumne i estava escoltant-lo la seva professora de l'IES Pou Clar i s'ha emocionat la professora.
1: Que bonico.
0: S'ha emocionat el veure a l'alumne com estava donant les gràcies als professors per haver anat al campus a donar-los el seu recolzament.
3: És que són un ciment fonamental, els mestres, en aquest tipus d'esdeveniments.
1: Clar, i més en aquests moments, que sí. L'emoció està a flor de pell, saps? I jo crec
3: que... Crec que tots recordarem el dia que fem les paus, selectivitat, com vulguem dir-ho, només acabar, i bueno, només començar la prova, i acabar, la primera persona que veiem i buscaven era la mestra,
1: clar.
3: O el mestre de l'assignatura, o inclús la teva tutora particular. I, vamos, aquest recolzament és necessari
1: per
3: sempre.
1: Per això hem volgut estar ahí per a comprovar-ho. Gràcies per...
0: De res.
1: Esteban, gràcies, Carmen. Gràcies. No te'n vagis lluny.
3: No.
1: Tomàs.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
2: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
3: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe, todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
4: En la cadena SER... Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: 12:30, Willy, de Tomàs Marín, que no s'embalja, perquè ell té tota la informació, l'última hora, i fem periòdicament, ja sabeu, a l'Oi per Oi de Vall d'Albaida, des de que va començar la vaga indefinida dels docents a l'ensenyança pública, estem fent com una actualització cada 2-3 dies del que passa, del que està passant i del que pot passar. Tomàs Marín, conta'ns coses.
1: Hola de nou, Miguel. Bueno, com bé sabem, bloqueig total, sí. Per desgràcia, a hores d'ara, entre iniciar negociacions entre conselleria i sindicats. Bueno, us conte com estan les coses, sobretot a nivell autonòmic, i quines són les principals mobilitzacions que estan realitzant, perquè a sol titular passa les mobilitzacions, ara sabran el perquè. Bueno, és una vaga la de la professora de la Comunitat Valenciana, que està ara mateix, ja podem dir, en una nova fase de protesta en aquesta quarta setmana de mobilitzacions. Des de dilluns, desenes de docents han iniciat una acampada indefinida a la plaça de la Mare de Déu de València per reclamar millores per a l'educació pública i denunciar la manca de diàleg de la conselleria. Els participants asseguren que les mobilitzacions i les negociacions de les darreres setmanes no han donat resultats i per això han decidit mantenir la protesta fins que l'administració atenga les seues reivindicacions. Entre les principals demandes hi ha millores salarials, reducció de ràtios i garanties per a l'ensenyament en valencià. La vaga arriba ja a eixa quarta setmana i la negociació, com bé saben, continua encallada. Els sindicats majoritaris, STEP, Comissions Obreres i UGT, acusen la conselleria de fragmentar les converses en reunions sectorials per allargar el conflicte, mentre que Educació manté les anomenades minimeses amb altres organitzacions sindicals. Davant la continuïtat de la vaga, la conselleria ha enviat instruccions als centres educatius per garantir les avaluacions de final de curs. És que ja estem al mes de juny, recorden.
0: Correcte.
1: Si un professor està en vaga, la direcció podrà designar un altre docent o assumir directament l'avaluació amb les evidències acadèmiques disponibles. Així, el conflicte educatiu valencià continua sense una solució immediata, amb les posicions encara molt allunyades entre l'administració i els representants del professorat. I en clau comarcal, us conte que Ontinyent va acollir ahir de vesprada una concentració en defensa d'eixa educació pública i per la no violència convocada pel professorat mobilitzat de la Vall d'Albaida, és a dir, l'assemblea de docents de la nostra comarca. Vam parlar, recordaràs, ahir en el nostre Oi per Oi amb Fran Albero, que és el director de l'Institut l'Estació, i ens donava la seua en relació a l'estat actual de la vaga indefinida. L'escolten.
2: Jo crec que tenim que arribar a un punt en el que presentem propostes clares, serioses, per a poder sentar-se a negociar. Si no s'aplega aquest acord, si no s'aplega aquest mínim, és molt difícil parar la vaga, és molt difícil arribar a un acord. És que jo crec que ja toca, després d'este temps, han tingut temps d'estudiar cada una de les propostes, valorar-les i haver fet una contraoferta real, econòmica i amb un temps més concret.
1: Unes mobilitzacions que han continuat avui amb noves accions reivindicatives als centres educatius de la comarca. La jornada ha començat amb els habituals piquets informatius a les portes d'instituts i col·legis, després ha seguit amb assemblees internes del professorat i ha culminat, com bé esmentàvem abans, a les 11 del matí, amb aquest aplaudiment de suport a l'alumnat que s'ha realitzat a la façana de l'aulari del campus d'Ontinyent de la Universitat de València.
0: Que després escoltarem aquest reportatge que han fet Tomàs Marín i Esteban Arroyo. Gràcies. Gràcies, Tomàs.
1: Gràcies.
0: Anem a continuar parlant de vaga d'educació, però en este cas de l'altra part, dels concertats, i serà en no res, en uns segons.

0: com dèiem, també les aules de la concertada s'han aturat, almenys entre les 9 i les 10 del matí d'avui. Però lluny de ser un simple canvi d'horaris en centres com, per exemple, el Col·legi de la Concepción, darrere hi ha un crit unànime de professorat per la seva dignitat laboral. I volem saber per què han aturat i vam a seguir aturant. Tenen previstos tres parons, el 3, el 10 i el 17 de juny, i volem saber tot el que hi ha darrere, i ho farem parlant amb Nacho Corbalán, que és representant de Comissions Obreres, precisament del Col·legi de la Concepción. Nacho, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut. Què tal? Com esteu? Molt bé, benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: Clar, què és el que està passant a la concertada? Perquè estem parlant durant les últimes 4 setmanes de l'educació pública en València, etc., de la vaga indefinida dels docents de la pública. Què està passant a la concertada, Nacho?
1: Bueno, si em permets, m'agradaria començar donant tot el meu suport i carinyo als companys de la ensenyança pública, perquè estan lluitant per xiquets i pels drets laborals. I, bueno, nosaltres estem ahí d'una manera un poc diferent, perquè no és el mateix, evidentment, però, bueno, volíem enviar tot el nostre suport perquè estan ficant la butxaca, el cor i la salut en el que estan fent, així que total apoyo a ells. I, per altra part, pues, volia comentar-vos un poquet, pues, això. Nosaltres, evidentment, tinguem altres reivindicacions perquè pues, no estem en el mateix... no és el mateix, evidentment, l'ensenyança concertada. Uh-huh. Regirà per altres formes, i pues, en algunes enguany pues, ens hem vist molt perjudicats i hem cregut que era un bon moment per a plantejar aquestes reivindicacions, que si vols, pues, ara te vas comentant un poquet.
0: Sí, perquè, clar, perquè parleu, entre altres coses, jo he llegit que denuncieu el dret a una jubilació parcial digna, perquè ara mateix és quasi un impossible, no, dieu?
1: Correcte. El problema és que hem endarrerit en drets que tenim assolits en anteriors etapes, d'acord? Uh-huh. Pues hasta fa no molt, així tenien companys que pues, quan arribaven, si tenien els anys cotitzats suficients, en 63 anys, pues, podien prejubilar-se i només feien la meitat de la seva jornada laboral. Entrava un company jove, que es deia el rellevista, que era el que en teoria, pues, quan acabava este professor major, assolia totes les hores i ja es quedava en el centre com a professor. Què ha ocorrit? Que això ha desaparegut. Aleshores, pues, ja anem a jubilacions que estan ara al voltant del 66, 60... Clar, en un horari complet per nosaltres de pissarra, no?, com diríem antes.
0: Sí.
1: Clar, que creiem que pues, un professorat a aquesta edat no pot assolir en dignitat i no pot fer aquesta tasca, aquesta feina, com toca. Entonces, aquesta és una de les reivindicacions més fortes que duguem a terme.
0: Uh-huh. Després també diu que no es fan substitucions en primària si la incapacitat temporal no és de més de 112 dies.
1: Clar, bàsicament no es paguen. És a dir, no es paguen,
0: clar, no pagament delegat. No hi ha pagament delegat.
1: Correctament. Entonces, el tema està en que nosaltres tinguem, per això deia les diferències entre la pública i nosaltres estem sotmesos a lo que es diu un pagament delegat, en el que pues, la conselleria ens fa tots aquests pagos a través de... Ja no val diners al col·legi, com antigament, no? Ara ja és conselleria, aquí a nosaltres, quan tinguem algun problema, ens tinguem que encarar a conselleria, perquè és que finalment ens paga, no?
0: Clar.
1: I clar, pues, estem tinguem problemes en este sistema de pagament delegat, que en un principi pues, té molt bona intenció, perquè pues, bueno, els diners són nets, perquè van directament de la... Pues de la conselleria al professorat sense passar pels centres, però clar, hi ha una sèrie de coses pues, com per exemple tinguem una paga sòlida ja des de fa molt de temps, de 25 anys.
0: Des de 25 anys, sí.
1: Correcte, que ara pues, l'única manera que tinguem de cobrar-la és denunciar al nostre centre.
0: Ostres.
1: Anar a juí. El juí ja està guanyat perquè ja s'ha creat una jurisprudència de fa anys.
0: Val.
1: Per tant, el gasto que se fa ahí d'abogats, de conselleria que tenen que anar al litigi, total per res, perquè és que ja està aprovat, per tant, se mos dona a tots. Entonces, pues, ja veus si costaria poc dir pues, això que està reconegut i que ja hem perdut 400 sentències, pues bueno, les fiquem en el pagament delegat i no fa falta que feu això. I el que tu comentaves és igual, o sea, tinguem en primària, tu imagina't quin professor sap quan agarra una baixa que va estar més de 112 o 113 dies.
0: Clar, baixa, no, és que no pot saber-ho, clar, no pot saber-ho.
1: Entonces, clar, aquest tipus de coses pues, són un poquet ridícules i mos mos dificulta molt el dia a dia en un centre concertat. Aleshores, pues bueno, estem demanant coses mínimes, creguem, però que són necessàries ja, i que ha arribat un moment en el que n'hi ha que fer-ho. Claro. I hem cregut que ara era un bon moment.
0: Nacho, anem a recordar a la gent, en principi fareu 3 dies, seria 3, el 10 i el 17, correcte?
1: Correcte.
0: Només una hora, al dia.
1: De moment sí, estem molt contents perquè, pues bueno, en xarxes socials d'altres companys de comissions obreres i tal, ha hagut un recolzament prou important en els col·legis concertats d'esta vaga, o d'este atur, més bé que vaga,
0: sí.
1: I bueno, mos plantegem que si no som escoltats, pues podríem plantejar que l'últim dia fora un dia sencer. Tot està en l'aire. De moment el que està convocat són 3 paros d'una hora, 3, 10 i 10.
0: Doncs ahir tenim la informació. Continuarem pendents dels aturs que feu, el 10 i el 17, i a veure si avancem en esta negociació i podem millorar també a la concertada. Nacho, una abraçada molt forta.
1: Molt bé.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies per donar-nos un poquet ahir d'espai. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu. Adéu, bon dia.
1: Vinga, adéu, bon dia. Adéu.
0: I no deixem l'educació. Este matí hem anat al segon dia de la Pau. Tomàs Marín ens conta la història.
2: Segon dia de les proves d'accés a la universitat, així al campus d'Ontinyent de la Universitat de València. Recorden, són 416 els estudiants que estan realitzant aquestes proves que van a marcar el seu futur. Depenen tant de la nota com de totes les assignatures que estiguen realitzant. Al llarg d'esta jornada, a primera hora del matí, a les 9:30, s'ha realitzat la primera prova d'aquesta jornada d'idiomes, la majoria de casos en anglès, entre altres idiomes com poden ser l'italià o el francès o l'alemà. I ara el que toca fer és esperar un poc i esperar a l'examen de Història d'Espanya en una Pau prou diferent respecte a anys anteriors, sobretot per un fet, i és aquesta vaga educativa que està marcant a hores d'ara també totes les proves i tota la normalitat, una normalitat que és total, com bé saben i comentaven en este primer dia, però que al llarg d'esta jornada, com poden veure, està mostrant a moltíssims docents de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida que a les 11 del matí, hora en el que ens trobem així al campus d'Ontinyent de la Universitat de València, van a durar a terme un aplaudiment a l'alumnat. Com són aquestes? Passen d'anar sense xupetins a anar...
3: Encara que estem de vaga, continuem animant-los i trobem que és important estar així. Tots els companys que estem així estem seguint la vaga des de fa molts dies, estem cansats, estem esgotats, però trobo que tot i això hem d'estar amb ells, donar-los suport i animar-los als poquets exàmens que queden ja, acabar-los de fer-los perfecte.
2: Com ha canviat d'un any a altre la situació actual que hi trobem, ja no sols en l'educació pública, sinó en unes proves tan importants com són aquestes? Passem d'anar sense xupetins a anar en xupetins i en aquesta reivindicació que és vital, i veure samarretes verdes, xiulets i xupetins també en aquestes aules, doncs està determinant el futur dels vostres alumnes.
3: Sí, avui la concentració que hem fet a 6 quants docents és per donar-los suport. De fet, no duem ni xiulets, ni duem tambors, no volem estressar-los, simplement que ens vegin que estem així, com a 3 anys, que seguim recolzant-los, perquè de les administracions han jugat molt en el nostre paper de que anàvem a deixar com abandonats els nostres alumnes en aquestes dates, i no és així. I de fet, estem així de vaga molts, i jo, per exemple, soc de Boqueira, me n'he baixat exclusivament avui a donar-los suport, i per què veig que estem en ells i les famílies, i la nostra administració també, que ha jugat en aquest sentiment.
2: Per curiositat, de què eres mestre, quina assignatura?
3: Jo soc de biologia, que vam fer
2: ahir
3: de vesprada.
2: Vaig dir bé o què?
3: Molt bé, molt bé, està ben content. La veritat és que està ben contents.
2: Ens alegrem per això, i tant de bo es puguem alegrar el més pront possible de que ja s'ha arribat a un acord entre conselleria i sindicat.
3: Esperem que sí, esperem que sí.
2: Tot un plaer parlar amb tu. Ja han escoltat un testimoni de Bocairent fins a Ontinyent per donar aquest suport als seus alumnes. La veritat és que la sensació és eixa, no?, d'esperar, de tractar de continuar en aquesta lluita i de, com no, que aquests dies l'alumnat siga el protagonista en unes jornades que van a passar a la història, sobretot per aquest color verd tan predominant en les aules i també en esta façana de l'aulari del campus d'Ontinyent. Mireu, vull continuar parlant amb mestres, perquè crec també que volen, a més de mostrar aquest suport, volen contar-nos com estan vivint a hores d'ara tot aquest suport, tota aquesta perseverància i també com s'ha format tot des de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida per a poder dur a terme també esta convocatòria i este aplaudiment per als joves i conèixer també com ha nascut aquesta mobilització, a més de totes les que estan realitzant a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, i també, com no, al Cap i Casal. Mireu, estic així en un corillo, podem dir, de mestres de l'escola pública. Bueno, Vanessa, què tal, com estàs?
4: Molt bé, mira, hem vingut a acompanyar el nostre alumnat.
2: Li preguntava abans al vostre company Javi, mestre també de l'Institut a l'Estació, del per què vindre així, per donar aquest recolzament, però també per a continuar mostrant aquest malestar i també la necessitat d'una arribada ja a aquest acord entre conselleria i sindicats, per a que al cap i a la fi aquesta imatge no es torni a repetir, que és una verdadera llàstima el fet de veure xupetins i samarretes verdes en un examen que, per sort, ha brillat també per aquesta normalitat, però en el que també, doncs, tot aquest alumnat es juga moltes coses de cara al futur i, al igual que vosaltres.
4: Sí, efectivament, el que volem és que la conselleria, d'una vegada per totes, se senti a negociar, que és el que estem demanant, i sobretot el que necessitem ja és que això acabe, que acabe, perquè ja no podem més, perquè necessitem estar amb el nostre alumnat, perquè necessitem tancar el curs i vegem que conselleria està enrocada i entestada en no atendre-nos. Estem contentes perquè això és un moviment que s'ha iniciat des de la base, comptem amb el suport de les famílies i cada vegada més col·lectius i institucions es donen el seu suport i així estem, resistint. Però, i deixar-li clar també a la conselleria, a la resta de la comunitat educativa i de la societat en general, que això continuarà, que si ara tancarem el curs, però en setembre tornarem perquè igual, perquè el que volem és defensar l'escola pública.
2: Vanessa, moltes gràcies.
4: A vosaltres per acompanyar-nos sempre i donar-nos veu.
2: Que també tenim així a Tamara Riestra. Tamara, ¿com estàs? ¿Por qué has venido hoy aquí?
5: A ver, estoy agotada, ya es lo que estábamos hablando ahora mismo cuando habéis venido las compañeras, que ya mentalmente aquí las fuerzas, pues eso, ya cuesta. En Valencia o en Alicante, en ciudades, como que las fuerzas todavía están altas, pero aquí ya como que la cosa flojea, pero es que es normal, llevamos un mes ya luchando y tirando el carro y empieza a agotar. Pero eso no quita que queríamos venir aquí un poco a que los alumnos vieran que lo saben. En realidad no hace falta que vengamos aquí a demostrarles nada, porque ellos lo saben, saben que estamos para ellos y por ellos. Y uno de los primeros motivos, como ha entrado la huelga, es defender la educación pública para los que vienen detrás y que tengan mejores condiciones a la hora de estudiar, no solo nosotros a la hora de enseñar. Y nada, hemos ponido los profesores que hemos podido, por lo que has comentado. Es que estamos ya agotados de manifestarnos, de luchar, de ver que consejería no hace nada. Al revés, publicidad negativa, mentiras o información tergiversada, pero bueno, aguantando como podemos.
2: Tamara, ¿de qué eres profesora?
5: Yo soy profesora de informática.
2: Informática, no hay selectividad y has venido aquí.
5: No hay selectividad, pero yo todo lo que sea apoyar al alumnado y a mis compañeros y en las reivindicaciones para la educación, la primera.
2: Qué maravilla, gracias Tamara.
5: A ti, chao.
2: Bueno, pues la mayor de les sorts per a ells i elles que estan duent a terme una lluita titànica, anem a dir, pels seus drets, i tant de bo com no puguem arribar a aquest acord, que vamos, seria molt, molt important. Mireu, avui canalment també hi ha un xicotet corre que s'ha format entre alumnat i també mestres que porten aquesta samarreta verda pel que fa a l'escola pública. I mireu, m'agradaria parlar amb ells. Disculpeu, us pillo xerrant, però m'agradaria fer-vos un parell de preguntetes perquè us estic veient així també parlar amb els vostres mestres en un dia, en uns dies que per a vosaltres són, vamos, importants i vitals. El teu nom, per fa?
6: Pau.
2: Pau, de quin institut eres?
6: Jo del Pau Clar.
2: Del Pau Clar. Bueno, en primer lloc, com estan anant les proves? Tot bé?
6: Sí, l'atac en general prou bé. Estan anant prou bé, anava preparat, entonces l'atac està anant prou bé.
2: Ens alegrem. Bueno, com rebeu també el fet de que les vostres mestres que estan en eixa lluita hagin vingut també a animar-vos aquests dies tan importants? És una lluita que crec que esteu fent conjuntament. Un és per l'educació pública i vosaltres també per el vostre futur, que també és lluita en eixa educació pública.
6: L'atac és agraït. Al final ja han estat apoyant-nos tot el curs, inclús ara en la vaga, pues, quan feia falta ens ajudaven, si tenen poder repàs això, entonces agraïs molt que estiguen així apoyant-nos tant ahir com avui i demà també.
2: Moltíssimes gràcies i molta sort.
6: A tu, gràcies.
2: I el teu nom, per fa?
7: Marc.
2: Marc, com estàs rebent tu el fet també de que estiguin així, les mestres acompanyant?
7: Pues molt content, perquè per una part pues, apoyem que els professors facin vaga, perquè al final estan defensant una educació que ens implica a nosaltres i a tots els altres. I el fet de que estiguin així també presents, pues, és un suport extra que agraïm.
2: I ara història d'Espanya, no?
7: No, jo he fet filosofia.
2: Tu has fet filosofia i ja està. Ah, és de veres, que ara poden canviar, estrella per allà. Jo és que en la meva època tenia que fer història d'Espanya sí o sí, i vamos, malament, moltes gràcies. Bueno, ja han escoltat aquestes declaracions. Sincerament, són imatges que avorronen, que es mostren una realitat que ja porta quatre setmanes. Bueno, du tot el curs veient-se, mostrant-se. La veritat és que tant de bo en un futur puguem estar tranquils, que en un futur s'arribi a un acord entre ambdós parts i que també, com no, que aquestes pau siguin també un recordatori de tot el que ha passat i del que també esperem que mai passi, que torni a haver esta vaga i que tota aquesta educació pública que hi necessitem estiga sempre vigent en les aules i en cadascun dels col·legis, instituts, el que siga de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida. Tanquem això, però no tanquem les proves del selectiu, perquè demà tenim de nou l'última de les cites amb diverses proves també al llarg del matí. Ja a partir de la una, tot l'alumnat serà lliure perquè haurà finalitzat aquestes proves d'accés a la universitat d'aquest any 2026.
0: Doncs gràcies, Tomàs Marina. Hi estava tota la informació d'este segon dia de la Pau. Demà jo crec que tornarem, perquè és l'últim dia, però intentarem tornar en directe quan acabem els exàmens demà. Arribem a l'una del migdia, arriba la informació nacional i internacional, després més Hoy por hoy Ontinyent, Vall d'Albaida, sí, a la Serra.
8: Es la una, mediodía en Canarias. La SER ha tenido acceso a parte del sumario del caso Leire 10. De él se desprende que durante el requerimiento de información en la sede del PSOE la semana pasada, la UCO se llevó un portátil, tres discos duros, documentación e intervino los teléfonos de la gerente y de dos trabajadoras. Isabel Vega, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, esos primeros informes del sumario a los que hemos tenido acceso reflejan que la UCO intervino durante el requerimiento la semana pasada un portátil, tres discos duros y varios conjuntos documentales como agendas y libretas, pero no solo. Los agentes incautaron el teléfono móvil de la gerente Ana María Fuentes y de Celia Rodríguez dice de Celia Rodríguez, trabajadora de la Secretaría de Organización del Partido, que como supimos por el caso Coldo, se encarga de los reintegros de gasto en efectivo. Además, los investigadores intervinieron en el móvil de Juan Manuel Serrano Quintana, que es presidente de Correos, y de un guardia civil que está imputado por revelar a la trama información reservada del Instituto Armado. Los agentes tuvieron tarea esos días. Tomaron declaración a 16 personas, la empresaria Carmen Pano entre ellas, como desveló la SER, pero también a tres guardias civiles, dos confidentes e incluso al abogado del comisario Villarejo. Él reconoció dos reuniones con Leire Díez, que le habría ofrecido un encuentro con la Fiscalía porque decía que le parecía injusta su situación.
8: En el sumario también aparece que un agente de la UCO, interrogado como testigo, aseguró que tuvo una reunión con el jefe de la Guardia Civil en la que les pidió que no fueran proactivos para investigar una presunta corrupción política dentro del Partido Socialista. Javier Bañuelos.
10: Sí, los agentes de la UCO que tomaron declaración a sus propios compañeros la semana pasada preguntaron abiertamente si habían sufrido alguna presión política para no investigar casos vinculados al Partido Socialista o al entorno del presidente del gobierno. El testigo, agente de la UCO, contestó literalmente que sí recibieron la orden del jefe de la Guardia Civil, el DAO, de que no fuesen proactivos en esas investigaciones sobre corrupción política. Es lo que recoge el acta de la toma de declaración a la que ha tenido acceso la SER, acta en la que se recoge exactamente que el 16 de julio de 2024 el DAO, el general Manuel Llamas, les dio esa instrucción por orden del entonces director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. Además, según este agente de la UCO, el DAO, cuando abrió la investigación interna por la supuesta filtración de mensajes a la prensa de las conversaciones de Ábalos con el expresidente Pedro Sánchez, ya era conocedor de que la UCO no pudo ser el origen de aquellas filtraciones.
8: Mientras, Vox va a presidir tres consejerías en Castilla y León, una de ellas con rango de vicepresidencia. Una va a ser la de Familia, Desregulación y Ayudas Sociales, otra la de Cultura, Turismo y Deporte y una tercera la de Agricultura, Ganadería y Política Ambiental. En el acuerdo alcanzado con el Partido Popular para investir a Mañueco se incluye también la prioridad nacional. Ampliamos, redacción en Castilla y León, Álvaro Hernández.
11: Un acuerdo extenso con 19 ejes y 324 medidas. Habrá dos vicepresidencias, una para Vox y otra para el PP, para los populares 8 áreas con una vicepresidencia y para Vox 3. Es un buen día para Castilla y León, dice Mañueco, con este acuerdo que da estabilidad. Sobre el concepto de prioridad nacional, dice Mañueco que va a estar vinculado al arraigo.
12: Una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, cable, efectivo con nuestra tierra, con Castilla y León.
11: El PP se queda con las competencias de incendios forestales también y las áreas troncales del gobierno. La semana que viene, la investidura aquí en las Cortes.
8: La justicia que investiga a Jonathan Andic por la muerte de su padre, la jueza, el fundador de Mango, ordena ahora investigar si pudo haber terceras personas involucradas en el supuesto homicidio. En concreto, la jueza pide investigar el papel e influencia de la psicóloga que atendía a padre e hijo en esas fechas. Además, en España, otra vez, las políticas públicas no están logrando reducir la pobreza que afecta ya a 12,6 millones de personas en nuestro país. Es una de cada cuatro desde hace casi una década. Marina Fernández, buenas tardes.
13: Buenas tardes. En todo ese tiempo, el sistema de bienestar español ha sido incapaz de bajar del 25% la tasa de pobreza y exclusión social en nuestro país. Lo advierte el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza con este mensaje clave. El sistema está agotado. Carlos Usías es su presidente.
14: Si no se crean nuevas medidas y, desde luego, si no se deja de eliminar medidas positivas, sobre todo en el ámbito de vivienda, no conseguiremos mejorar los niveles de pobreza.
13: La vivienda es uno de los principales motores de pobreza en España. Casi la mitad de las personas que pagan un alquiler a precio de mercado están en riesgo de exclusión.
8: Y ha aumentado el consumo de tabaco falsificado en la Unión Europea. Más de 1 de cada 10 cigarrillos tienen origen ilícito. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
15: El consumo de tabaco proveniente del mercado negro ha aumentado un 7% en el último año en toda la Unión Europea, lo que supone una pérdida de más de 16.000 millones en ingresos fiscales, según un informe que ha presentado este miércoles la tabacalera Philip Morris. Más de 1 de cada 10 cigarrillos tienen origen ilícito en el bloque comunitario y es especialmente alto en Bélgica, en Países Bajos o en Francia, donde los cigarrillos de origen ilícito rozan el 19% del total. En el caso de España, la venta de cigarrillos provenientes del mercado negro ha aumentado un 10% en el último año y deja una pérdida estimada de 284 millones en ingresos fiscales.
8: Deportes, Óscar Ejido, muy buenas.
16: Hola, Jaime, muy buenas. Desde hace algo más de cuarto de hora está hablando el seleccionador Luis de la Fuente, antes de viajar mañana jueves a Coruña para jugar su último amistoso en España, que es en Riazor contra Irak, y además el equipo ha entrado esta mañana en Las Rozas. Antón Meana, ¿cómo va esa rueda de prensa? ¿Qué está diciendo Luis de la Fuente? Cuéntanos, muy buenas.
17: Está a punto de terminar. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. El entrenamiento de esta mañana sin Lamine Yamal y sin Nico. No van a jugar ninguno el partido de mañana contra Irak en Coruña. Tampoco va a estar por molestias Víctor Muñoz, pero dice que veremos jugadores de los que han venido a completar parte de los entrenamientos. No descarta que alguno de ellos pueda jugar de inicio. Mañana veremos en la portería o bien a Unai Simón o a Joan García, porque no va a llegar a tiempo para el partido ni David Raya ni ninguno de sus compañeros del Arsenal. Hablando de la portería, a pregunta de Javier Herráez, responde así Luis de la Fuente.
18: Vamos a ver, queremos ver que a partido lo que más necesita el equipo, lo que más nos conviene. Esta noche llegan los tres de la Champions, llega David, no va a estar ninguno convocado mañana, luego tendrá que jugar uno de los tres porteros que tenemos aquí en la lista, que han iniciado la concentración con nosotros, y veremos, insisto, qué es lo que más nos interesa. Todo pensando en llegar en las mejores condiciones al día 15.
16: El Mundial empieza en 8 días, en el Estadio Azteca con el México-Sudáfrica, y antes tenemos elecciones al Real Madrid. El próximo domingo se espera que los dos candidatos anuncien posibles fichajes en las próximas 24 horas. Y en baloncesto, hoy tenemos dos partidos de cuartos de final de la Liga ACB: Valencia Basket Sur de Bilbao y Baskonia Juventud. De ayer ganó el Barça de Murcia y perdió el Real Madrid en casa contra el Tenerife.
8: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Casal.
19: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Cadena SER, Comunidad Valenciana.
20: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
21: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
22: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
23: Xàtiva té una història que no sols es veu o s'escolta, se sent en el cor.
1: Aquest mes, viu el Corpus i la mítica crema de Xàtiva com mai abans. Tots els caps de setmana de juny, vine a les nostres noves visites guiades i teatralitzades, inclusives i adaptades per a persones amb discapacitat visual o auditiva. Informació i reserves en xativaturismo.com. Ajuntament de Xàtiva.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
4: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven e infórmate en Óptica Pro Ontinyent, Avenida El Match 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
23: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
24: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
23: Habla con ASCEAN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
24: ASCEAN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
19: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: Día Internacional de la Bicicleta. Día Internacional, Día Mundial. Y claro, nosaltres de tant en tant, a Radio Ontinyent Cadena Ser y al Hoy por Hoy, Ontinyent Vall d'Albaida, fem cas de estos días internacionales. Sobre todo si tienen alguna cosa que ens agrada. Y hablar de la bici yo creo que es hablar de salud, hablar de sostenibilidad, etc. Y si han de hablar de sostenibilidad hacia Ontinyent y de bicis, fa molt poc de temps que ha tornat el servei d'Ontibici y han dit, che, és l'hora de parlar amb la regidora de Sostenibilitat de l'Ajuntament d'Ontinyent, Zayo Gandia, d'esta nova, bueno, nova proposta que ja existia, però que ha tornat esta primavera d'Ontibici. Dic nova perquè les bicis, estic jo ara al costat d'una bici, i estan noves, noves. Zayo Gandia, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: És de veres que ja fa uns mesos ens vas contar que a la primavera tornaria el servei d'Ontibici. Ja està així, des de mitjans maig, no?, que està en marxa de nou, però nou, si les bicicletes són noves, tot és nou.
1: Sí, sí, són totes noves, les bicicletes, és un nou servei, és una nova empresa, i per tant tenia que ser tot el mobiliari, totes les bicicletes noves. Totes les estacions de càrrega, més estacions sense càrrega directa, però bueno, tot nou.
0: Mira, això és una cosa que m'agrada, perquè hi ha estacions de càrrega com la que es trobem ara nosaltres, que és estació de càrrega, però l'altre dia vaig veure com un poste que era com una estació que no hi havia càrrega i ahí es pot deixar les bicis. Poden deixar les bicis ahí?
1: Sí, ahí es poden deixar les bicis i ens ha permès ampliar alguna estació més per a que la gent pugui desplaçar-se i deixar les bicis també en altres punts de la ciutat.
0: Estem parlant de 60, si no m'equivoco, 60 bicis noves, 7... punts de càrrega. Per què aquest canvi que heu fet del que hi havia al que hi ha?
1: Bueno, sempre que fas un canvi d'un contracte, d'un nou contracte, intentes millorar o resoldre a lo millor qüestions que abans tenies que dificultaven un poc el desplaçament de certa gent en alguns punts, pues intentes corregir-los. Ara, en este nou servei, hem intentat corregir, atendre aquestes peticions que també havien tingut de la ciutadania i, bueno, i intentar que funcione el servei. Dir-vos també, contar-vos que ha tingut un moltíssima acceptació en el primer mes, estem parlant del voltant d'unes 500 altes només en el primer mes. Cert que hem tingut que resoldre una incidència que va haver, un fallo que va haver en la plataforma, i alguns menors durant un dia es van poder donar de alta, però s'ha detectat ja en l'ajuda de la policia local, es hem detectat també en la plataforma i s'han donat ja de baixa per a que no poguera passar això, que bueno, són incidències a voltes. La tecnologia és molt útil, però de tant en tant també falla.
0: Quines eren aixes, bueno, quines són aixes novetats i quines eren aixes reclamacions, entre cometes, que deien els usuaris per a canviar ara que hi ha un nou contracte? Què ha canviat realment?
1: Bueno, realment canvia poc. Canvia el número de bicicletes, n'hem posat algunes més en la via pública i algunes més de reposició. Pues si abans eren, crec que 50 i 7 de reposició, ara són 60 i 7 de reposició. També ha canviat l'acceptar pues, aquesta demanda d'alguna estació en algun punt concret per a donar, facilitar més servei. I, bueno, i per lo que queda també en la resta és que la gent demanar la responsabilitat, sobretot demanar responsabilitat, que es faci un bon ús, que anem a ser en esta ocasió anem a ser molt estrictes, i la persona que faci un mal ús i la policia pugui detectar que està fent-ho, se'ls va donar de baixa del servei, perquè és un servei que ha de facilitar el desplaçament urbà, sobretot per a qüestions molt puntuals, no? Desplaçament a la feina, desplaçaments que hagi de classe, me'n vaig al poliesportiu, qüestions d'aixina, no per a joguera, com estaven agarrant-la alguns joves i que no donaven un bon aspecte. Entonces, anem a ser estrictes en ese sentit. També recomanar, sobretot a les famílies, que siguin responsables dels seus fills o filles, els menors de 16 anys, els de 14, que poden ja utilitzar el servei, han de presentar una autorització d'un tutor, de la persona, del pare, la mare o la persona que és el tutor. I després, molt important, que els menors de 16 anys han d'anar en casc per la ciutat, no poden anar sense el casc. i anem a ser estrictes en aquest aspecte i anem a demanar la implicació de la policia local.
0: Jo crec que és molt important tot el que acaba de recordar Sayo, perquè sempre demanem trellat i això, sentit comú, tal, però al final sempre hem d'estar damunt dels... Hem de recordar també que són elèctriques, perquè una bicicleta no elèctrica, si un tinyent, tens que estar molt fort.
1: Era impossible, impossible. Si ja en una elèctrica, de vegades, si no estàs molt àgil, pujar a alguna costera o això ja te costa, imagina si no foren elèctriques. Però bueno, també és un mitjà per a poder desplaçar-te d'una manera saludable, com parlàvem, sí. No? Que la bicicleta és salut, és fer esport al mateix temps que tu estàs desplaçant-te a la feina o desplaçant-te a algun lloc, no? Pues fomentar ese espírit saludable que té la bicicleta i ese espírit de responsabilitat i bueno, i que funcione bé el servei per a seguir apostant per un sistema públic de bicicletes elèctriques.
0: Tant de bo, Sayo, has provat ja les bicis o no?
1: Sí, les he provat.
0: És que mira, com és el Dia Mundial de la Bicicleta, jo dic, pues mira, quedem en Sayo, però també podem quedar la gent d'un tinyent en bici, perquè clar, ells fan una tasca molt important per al tema de la bici. Estàs amb nosaltres, Loles Terol, Loles, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què et pareix el servei d'Ontibici?
2: Bueno, jo soc una usuària de la bici, jo soc fan de la bici, i des de la primera vegada que es van implantar les bicis elèctriques de l'Ajuntament he començat a utilitzar-les, les estic utilitzant tota aquesta poca. La bici per a mi és, bueno, un vehicle que significa salut, i significa salut física i salut també emocional, i anima molt a la gent a que es registre i a que faci ús de la bici, sobretot com a mitjà de desplaçament, no? Evitarem sempre menys cotxes, que és l'objectiu al final. És una actitud responsable cap al medi ambient, crec que tots ho tenim present i crec que s'ha d'anar cap ahí, i no és només una diversió i no és només passar un rato en la bici, jugar amb ella, no. Per a evitar que la bici es convertisca simplement en un joc, ha d'haver un bon control de l'aplicació, de les incidències, perquè clar, el que no pot ser és que jo vaig a treballar molt contenta amb aquestes bicis i quan isca de treballar no hi hagi cap bicicleta en una estació com per exemple la de Sant Rafel, on crec que hi ha lloc per a, no sé si són 12 bicicletes. Clar, la gent ha de poder confiar. Clar, i per això passa per un supercontrol d'incidències, perquè moltes vegades passa que a banda de no trobar una bici, igual reserves una bicicleta i després no té bateria. Això, clar, això fa que molta gent es desanime. Jo en l'última temporada de bicicletes, l'anterior temporada, finalment em vaig desanimar moltíssim, perquè em vaig quedar tirada en alguna ocasió.
0: Sí, és el que deia Sayo, que en este canvi, clar, el que volen és, primer, tindre més control del que estaves tu demanant, i que era una de les coses que demanava la gent, o que demaneu els usuaris, per al nou contrat i esta nova temporada d'Ontibici, no?
2: Pues això. Clar, és que jo animo moltíssima gent a que la utilitzi. També s'ha de fer molta pedagogia des de l'educació, des de les famílies, i animar a la gent a que perga la por. Però clar, els cotxes també han d'acceptar i han de veure la bicicleta com un vehicle amable, amiga, cap a tot el món. O sigui, s'ha de respectar. Jo sí que he notat una millora de la societat. La societat respecta més a les bicis. Nota que hi ha més bicis en circulació, però així tot s'ha de fer més. Perquè jo, de vegades, en converses veus que la gent és que li molesta haver d'anar més espai.
0: Loles, el que estava dient Loles, el que estava dient Loles, crec que és molt interessant, perquè conviure, clar, molta gent té por d'agafar la bici perquè conviure en els cotxes no és fàcil. No és fàcil. Tu creus que cada vegada anem a millor, com diu Loles, de la convivència entre bicicletes, cotxes?
1: Bueno, costa moltíssim. Loles ha donat en la clau, no? Als vehicles moltes vegades es molesta tindre que reduir la velocitat, quan el que hauríem de fer és, de normal, reduir la velocitat. Ontinyent és una ciutat 30, Ontinyent no pot fer carrils bici per tot arreu perquè els carrers no són amples, no pots destinar massa espai als carrils bici, i per tant el que busquem és aquesta convivència entre les diferents mobilitats. Un cotxe a 30 40, ja no dic a 30, que a lo millor és molt espaiet, encara que jo intente quan vaig per la ciutat anar a aquesta velocitat, un cotxe a 40 o 30, garantir la seguretat de les persones, de les bicicletes, dels patinets i de totes les mobilitats que pugues trobar-te en la via pública. I hem d'anar cap a aquesta educació de respecte, no? Respecte també sobretot als que es mouen en sistemes de desplaçament més vulnerables, i el vehicle ha de tindre esa consciència, no?, de respecte també cap a aquests vehicles.
0: T'anem a deixar ja, Sayo, però abans d'anar-te'n, volia que feres una reflexió sobre el paper d'un tinyent en bici en una ciutat com Ontinyent. Ara que no t'escolten.
1: Bueno, pues yo creo que el papel de Ontinyent en bici, el colectivo Ontinyent en bici ha sigut un colectiu que nosaltres sempre hem tingut al costat, sobretot per atendre les seues peticions, perquè al final són les persones que es desplacen en bicicleta en el seu dia a dia i mos poden aportar moltíssima informació i mos poden aportar moltíssima ajuda a l'Ajuntament. Nosaltres sempre intentem escoltar-los. És cert que no sempre pots complir totes les exigències que te fan per lo que dir, perquè n'hi ha qüestions que són més de urbanisme que són més complicades, no? Però dins de lo que és un servei, dins de lo que és la mobilitat en bicicleta, pues intentem escoltar-los. Jo, per a mi sempre han sigut de gran ajuda, la veritat, encara que és un col·lectiu crític, eh? No.
0: Està bé dir això de crític i somriure, està molt bé. Sayo Gandia, regidor de la Sostenibilitat, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: A tu, gràcies. Gràcies.
0: Ens quedem en Ontinyent en bici, que és un col·lectiu crític, ha dit Sayo Gandia. Loles, no has vingut a sol, es presenta al teu acompanyant, per favor.
2: Bueno, per així està Helios, ell és arquitecte, també és membre d'Ontinyent de Vinci des de sempre, i ell pot explicar-nos millor quines altres mesures es poden posar en marxa des de l'Ajuntament, més tècniques, per pacificar el trànsit i fer que més gent s'anime a eixir al carrer amb una bicicleta i perdre la por.
0: Doncs mira, Helios, ara que Sayo estava dient que sou crítics, que jo crec que això és molt bo, tot el món pot ser crític dins de... Bueno, una mesura. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Benvingut i gràcies per estar ací. Estem en el mateix puesto, eh? Estem ahí, en el puesto este d'Ontibici, que hi ha una, dos, tres, quatre, cinc, sis, ara. Lliures i una que no està. A veure, Helios, què es pot fer en una ciutat com Ontinyent, com estava dient Sayo, que és complicada urbanísticament?
3: És un poble que estava apuntant Loles molt acertadament. És que les ciutats, o concretament la nostra ciutat, pues estan dimensionades i dissenyades pensant en que l'aparell que hi ha per a manejar-se en la ciutat és el vehicle, i això és la realitat. I entonces la dimensió dels carrers, els carrils, inclús la localització dels aparcaments, els vados per a poder creuar d'un costat a l'altre, no n'hi ha res absolutament que estiga pensat per a que la incorporació de la bicicleta siga d'una forma més natural. De manera que ara mateix les bicicletes han de coexistir amb uns vehicles que són molt agressius, que són molt perillosos, que tenen una velocitat que no és compatible amb la bicicleta, i sobre un suport que realment és el natural del cotxe, no el de la bicicleta. Què ocorreix? Que no és necessari que tots els carrers, absolutament tots, tinguin una adaptació per a la bicicleta, però sí que és cert que nosaltres el que volem és que tu puguis anar en bicicleta a qualsevol lloc del poble, que no siga simplement un recorregut pues, més o menys lúdic, o per unes zones més o menys pacífiques o més o menys amables. Tu has de poder utilitzar la bicicleta com el teu mitjà de transport universal, per anar a qualsevol lloc del poble. Què ocorreix? Que tropeces en zones que són conflictives, com per exemple el Tiraor. El Tiraor és una carretera realment, perquè no es pot dir que siga un carrer, que nosaltres estem reivindicant des de fa molt de temps que s'acondicione per a poder circular amb seguretat amb una bicicleta. Estem parlant de persones que no són deportistes, estem parlant de persones majors que poden utilitzar la bicicleta com a un mitjà de transport urbà, no com a un element de diversió ni de deport. Ja, aleshores, pues passa el que estava dient Loles. Tu pots implantar serveis públics de bicicleta, elèctrics, que faciliten molt bé diguem, la mobilitat, però si tropeces en que l'aport, o sí, efectivament és l'aport, pues ja no l'utilitzes. Aleshores, pues és inútil. I després, com a usuari particular, pues si tens que apostar un poc per la teua, no sé, la teua valentia per a poder anar per determinats jocs, pues tampoc és compatible amb la implantació de la bicicleta. Aleshores, nosaltres sempre hem pensat que s'ha de fer un treball, com estava dient Besayo, des del Departament d'Urbanisme, que modifique el disseny urbà de la ciutat, per a que en determinats llocs, si n'hi ha que llevar places d'aparcament, pues se lleven, perquè les places d'aparcament són una invasió de l'espai públic. O sigui, el cotxe privat està utilitzant una superfície pública que és de tots. No se té dret a utilitzar aquesta superfície, perquè sí. Evidentment, se té que donar un servei al vehicle, però no pot invadir-ho tot.
0: I ahí hi ha debat, eh?
3: Clar, efectivament. Entonces, això és el que nosaltres des de fa molts anys estem reivindicant. I són actuacions que són impopulars i que són conflictives, jo ho entenc, però s'ha de tenir una posició més valenta des de l'Ajuntament a aquest respecte, si realment s'està apostant per això.
0: Doncs sí, sou crítics, sí. No, però a mi em pareix molt bé, i t'he dit que hi ha debat, perquè jo crec que hi ha debat molt interessant. Primer, perquè pense que molta gent no està conscienciada per a donar aquest espai que ara té el vehicle a una bici, per exemple, i després perquè no, a lo millor no està conscienciada perquè no té tota la informació. Vull dir, és que, no, Loles?
2: Bé, jo crec que molta gent tampoc s'ha animat, ha tingut l'atreviment de posar-se al carrer amb una bicicleta. Per això, des d'on tinguem...
0: Tens tota la raó.
2: Des de sempre s'han fet moltes activitats per a les famílies, excursions amb alforges, excursions per vies verdes pròximes. Això és el que a nosaltres, com a família, també ens va apropar encara més a la bicicleta i ha animat els nostres fills a que a dia d'avui no tinguin cap tipus de por d'agafar la bicicleta i moure's d'on tinguin a Aielo o d'on tinguin a Albaida, perquè coneixen vies alternatives a les carreteres, autovies que tot el món usuari del cotxe coneix, gràcies a totes aquestes excursions i activitats que hem fet des d'on tinguin en bici i que volem continuar fent. Per exemple, una d'elles també molt famosa, és en la que jo he disfrutat molt, és anar a la foguera de Canals en bicicleta. Clar, quanta gent sap que podem anar fins Canals?
0: Jo no ho sabia.
2: Per carrils, per vies alternatives, clar. El problema... Ui,
0: és... una moto.
2: Això és
0: una altra cosa.
2: Això és el contrari del que ocasiona una bicicleta, que és pau i tranquil·litat i salut. Avui en dia, malauradament, no disposem del tren, però també combinar excursions, bici i trens, i esperem que pronte això també millore. Jo anime a les famílies, vale, per aquesta educació vial, aquesta educació cap a la bici, cap a la responsabilitat mediambiental, a que es facin membres d'on tinguin en bici. Som tots benvinguts, que contacten amb nosaltres, perquè jo he gaudit molt quan els meus fills eren menuts, amb totes les activitats, i continuo gaudint cada vegada que participe d'una d'elles.
0: M'agrada que molt que digues això, perquè, per exemple, jo ara sí visc així, des de fa 8 mesos, no? Uh-huh. Però abans vivia a València, a l'Eixa Capital. El meu fill té 5 anys, viu a València, però els caps de setmana ve així amb mi. Jo he pensat moltes vegades, moltes voltes, de... agafem bici i dona por.
3: Clar. Però és que, a més...
0: No per ser on tinguem, potser és perquè vinc d'on vinc.
3: Bueno, però a més hem de pensar que en les ciutats que s'anomenen a elles mateixes ciutat, sí, on hi ha infraestructures peatonals que estan segregades del tràfic cada vegada més. Nosaltres, per exemple, vam tindre l'oportunitat d'estar en Barcelona fa 2 setmanes i el canvi que ha donat a Barcelona ha sigut brutal dels últims 20 anys cap ací. I no sols Barcelona, Saragossa i moltíssims altres pobles pues disposen a lo millor. Per exemple, en este cas tenim un problema amb els ponts. Els ponts tenen una secció que està pensada, com bé ha dit antes, per a dos cotxes, uno d'anar i uno de tornar. Una bicicleta per el pont pues és un problema, perquè va a una velocitat que va ralentint el tràfic, el tràfic va pressionant a la bicicleta. Per exemple, des d'altra associació, que també n'hi ha on tinguem, que és l'Associació d'Arquitectes, fa molts anys es va demanar o es va plantejar la possibilitat de fer una passarel·la peatonal que enllaçara Sant Rafel amb el carrer Major a partir de la... del pàrquing que hi ha ara mateix en carrer Mallans, no? I desembarcaria o aterrissaria, o com vulguis dir-ho, a la part del Tiraor, i des d'ahir tu ja tens un accés a Sant Rafel més pacífic, sense tindre que anar per l'avenida Almansa ni res. Què passa? Sí, és una inversió forta? Sí, efectivament és una inversió forta, però és una inversió que donaria una potenciaria molt els desplaçaments peatonals i en bicicleta articulant el barri de Sant Rafel amb el barri de la resta del poble, de Sant Josep o del carrer Major, el Poble Nou, com es vulgui dir. Bueno, això es farà alguna vegada? Pues, pues no ho sabem, a lo millor d'ací 50 anys es fa. Però és una realitat que està real, que és factible.

0: Mar molt més i apropar més les bicicletes a la ciutadania i, per exemple, fer pues, provar-les en el poble i que els cotxes vegin que estan en marxa, que hi ha 5 persones en la bici i que han de reduir la velocitat. I això, clar, això, no, això passa també per l'Ajuntament.
1: I ja per acabar, bici elèctrica o no, Ontinyent?
2: Bici elèctrica.
0: Sí, bici elèctrica per descomptat.
1: Gràcies, perquè tenia allí dir, ara mira, no, dic, no, com que no? Com que no en les costeres que hi ha, per favor?
2: Hay que ser conscients que la bici, dins del poble, tu la utilitzes com a un mitjà de desplaçament. No és un esport ni res, és un mitjà de desplaçament que ha de ser còmode, tu no has de suar, has de fer un esforç moderat, és un desplaçament, no és un deport.
1: Doncs ja acabem, Lole i Celios. Gràcies per la tasca que feu i continuem parlant perquè totes aquestes activitats que has dit volem també contar-les a la ràdio i que la gent ho sàpiga. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Xavi Ontinyent, Cadena Ser.
1: Woco Shops llega con el outlet del verano, del 4 al 6 de junio. Pásate por Woco Shops y encontrarás todo tipo de sandalias, carteras, vestidos, bolsos de playa, caftanes y complementos a precios increíbles. Con marcas como Ton Algodón, Coronel Tapioca, Eferri, Fortime, Amici, El Caballo, de 10 a 2 y de 4 a 8. Y sábado de 10 a 2, del 4 al 6 de junio. Outlet Woco Shops, Avenida del Textil 49, Ontinyent.
2: Y a moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En la Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610 26 94 12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
3: Pues este es el desglose del proyecto que te hemos diseñado.
4: Ok, pero antes de firmar, solo quiero saber una cosa.
3: Claro, dime.
4: ¿Tú esto lo pondrías en tu casa?
3: Sin cambiar ni una pieza. Mira las reseñas de nuestros clientes y verás que ellos opinan igual que yo. Así es, no te quedes sin sol. Una empresa cercana que instala autoconsumo solar, baterías, aerotermia y cargadores eléctricos con un criterio muy simple. Si no lo ponen en su casa, no lo ponen en la tuya. NoTeQuedesSinSol.com.
5: ¿Encara no tens el teu kit per al nou sistema de residus? Vine a recollir-lo evitant cues demanant cita prèvia al web citaprèvia.ontinyent.es. Consulta també els horaris de les xerrades informatives a les xarxes socials municipals i al web ontinyentrecicla.es. Recordo, citaprèvia.ontinyent.es, perquè allò que fem avui definirà la ciutat que serem demà. Ayuntament d'Ontinyent.
6: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baila al baila. Miguel Coy.
7: Una del migdia, 33 minuts. Seguim en directe en este hoy por hoy Ontinyent baila al baila. I volem tornar a parlar de la vaga educativa, perquè, mireu, està deixant moltes conseqüències, molt més enllà del que estem escoltant cada dia. M'explique. Per exemple, este dilluns, 1 de juny, el primer dia de les proves oficials de certificació de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Vall d'Albaida en Parc Granell. Bo, al voltant de 40 aspirants s'han quedat sense poder examinar-se per falta de personal suficient per garantir el desenvolupament normal de les proves. És que estem parlant de persones que porten mesos preparant-se unes certificacions oficials que poden ser determinants per a oposicions, estudis superiors, oportunitats laborals. I nosaltres volem entendre quina és exactament la situació, com s'està gestionant tot això i quines conseqüències pot tindre si la vaga continua durant els pròxims dies, que pareix ser que sí. Per això hem volgut convidar avui a Maria Vinsut, que és directora de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Vall d'Albaida en Parc Granell. Maria, què tal? Molt bon dia, com estàs?
8: Hola, bon dia, Miguel.
7: Benvinguda al programa. Primer vull preguntar-te, per lo personal i per lo professional, com estàs després de 4 setmanes de vaga? És que...
8: La pregunta crec que és pràcticament simbòlica. Els docents que anem pel carrer ens pregunten

0: Com estàs? Com va? I tots ho sabem. Estem cansadíssims a nivell emocional i a nivell físic, estem molt esgotats, però també tenim clar que el camí és cap endavant, que no podem pegar un pas enrere i per tant no queda altra que continuar lluitant. Així és que estic cansada, però bé, cap avant.
1: I parlant de l'escola oficial d'idiomes, clar, vosaltres, des del primer dia que esteu fent la vaga indefinida com a escola oficial, la gent pareix que no ha prestat molt d'atenció a això, fins que ha arribat aquest moment.
0: Exacte, exacte. Nosaltres, el professorat de l'Escola Oficial d'Idiomes està de vaga indefinida des de l'11 de maig, com la resta del personal docent de les altres etapes educatives. El que passa és que nosaltres tenim un context diferent. I aquestes primeres 3 setmanes de vaga continuava el període lectiu, treballem amb personal adult, de manera que, doncs, que venen a classe entre 2 i 4 hores a la setmana, per tant, res, si hi ha un dia que el profe està de vaga i no hi ha classe, l'alumnat es queda a casa i no hi ha més problema. El cas és que la situació va canviar, com tu abans sabes des d'aquest dilluns, perquè estem en període de proves de certificació. Amb els serveis mínims cobrim les proves escrites, però s'han hagut de cancel·lar molts dels tribunals de les proves orals. Efectivament, hi ha moltes persones. Primera és també la situació en la que venen, perquè un examen oral implica molts nervis que s'acumulen al llarg d'aquest dia, al llarg dels dies previs. És una circumstància que a la gent li resulta molt desagradable i ho entenem, i arriben nerviosos i es troben amb el que els expliquem nosaltres. Afortunadament, els donem les raons per les quals no tot el món va poder ser avaluat cada dia. Els enviem a casa i els expliquem quina és la situació de cara a ells, que simplement que ells no perden el dret a l'avaluació. Tot l'alumnat serà avaluat, el que no els podem dir és quan. I llavors les persones que no poden ser avaluades en cada dia tornen a casa i saben que han d'estar pendents d'una nova convocatòria. I per desgràcia han de tornar a patir els nervis i tornar a lo millor a fer gestions per a poder vindre a fer l'examen o el que siga. Però ja està.
1: Això és molt important, perquè clar, la gent es preguntarà, si està escoltant ara, ostres, i si no facis a part de l'examen de la prova oficial de certificació, ja no pots fer-la? Sí, pots fer-la.
0: Sí, exacte, nosaltres tornem a convocar. Clar. Cap el risc que el dia de nova convocatòria, doncs a ells, pel que siga, per la manera en la que s'havien organitzat o per altres coses que puguen tindre, no puguen acudir i continuen mantenint llavors la convocatòria extraordinària de setembre, que també hem de veure què passa amb ella, perquè no acabem de veure la llum al final del túnel, així és que no sabrem tampoc què passarà en el futur. Però bé, anem al dia i de moment l'alumnat també ens està mostrant tot el seu suport i no hi ha més incidències. El que passa és que es venia per sorpresa. Disculpa.
1: Sí, no, que es venia per sorpresa, però estava pensant en l'alumnat, la relació entre l'alumnat i el centre, no? Perquè entenc que per a vosaltres com a centre també és una situació complicada emocionalment, no? Perquè l'alumnat és qui acaba, podem dir, pagant les conseqüències en aquest cas, no? Sí. Imagina que la situació, no sé si en algun moment ha sigut complicada de cara als alumnes, però
0: en cada etapa té les seues circumstàncies i crec que tots els dos sempre estem d'acord en que ens pesa la manera en la que afecta al nostre alumnat, i per el que passa és que ens continua estaguent per damunt la convicció de que ho estem fent per ells. Però evidentment, per exemple, en el meu cas jo tinc alumnat que fa un esforç tremendo al llarg de l'any, són adults, tenen les seues feines, les seues responsabilitats, les seues famílies, i per a vindre a classe i portar el curs endavant fan un gran esforç, i òbviament deixar-los sense avaluar et pesa. O destorbar-los, o trencar-los el ritme, qualsevol cosa et pesa.
1: Parlava jo al principi que, clar, les escoles oficials d'idiomes moltes vegades són com les grans desconegudes. No sé si tu tens aquesta sensació, encara que tu estàs ahí dins, jo imagino que més, no? Dins del sistema educatiu, i esteu ahí, però, clar, presteu un servei públic molt important. Creus que de vegades no es valora prou el paper que tenen les escoles oficials d'idiomes? I per què, sobretot?
0: Entenc que sobretot serà per desconeixement. Val. Així és que a mi, mira, m'agradaria aprofitar l'oportunitat per intentar explicar en les meues paraules o almenys des de la meva perspectiva, com entenc jo o quin entenc jo que és el paper de les escoles oficials en la societat i dins de les diferents també etapes educatives. Vaig a fer una analogia amb el que és una casa, la construcció d'un edifici d'una casa. Per a mi, primària i secundària, òbviament, són els fonaments, els pilars mestres d'un edifici, d'una casa, i ahir és on s'ha de tirar cement del bo. I hem d'assegurar que la casa tindrà uns bons fonaments, que serà forta i que podrà aguantar tot el que li vinga en el futur. Això per descomptat. I ahir tots els esforços i per supost, que tota la inversió possible. I ja una vegada tenim la casa construïda, per desgràcia ja quan arribem a l'edat adulta pues no totes les cases s'han construït igual, però en qualsevol cas.
1: Correcte.
0: Ja tenim la casa feta. Per a mi les escoles oficials d'idiomes són com les escales que permeten accedir als pisos superiors d'una casa. És a dir, no som l'única institució, hi ha altres que tenen el mateix paper per altres vies, però òbviament aprendre llengües ens permet créixer i tindre més oportunitats a nivell acadèmic, a nivell laboral i a nivell personal. A banda, una casa d'una planta, pense que és molt còmoda, ¿vale? És molt pràctica, estem ahí en la nostra zona de confort, es movem molt, molt bé. Però estarem d'acord en que les vistes des de la finestra són limitades. I moltes vegades, si passa alguna cosa en el carrer i tu vols saber què és el que està passant, t'has d'assomar i li has de preguntar al veí de dalt que el conte el que està passant. I el fet d'aprendre llengües i poder pujar a pisos superiors ens dona una perspectiva molt més ampla, ens permet saber què és el que està passant ahí fora sense filtres. Mm-hmm. I ens permet ser més crítics i tindre més contacte amb el món real. I pense que a dia d'avui, sobretot en una societat i en un món en el qual qualsevol persona o qualsevol llença difon informació, no sé, sense estar contrastada, el fet de poder tindre accés a les fonts i de poder tindre altra perspectiva de què és el que està passant ahí fora és importantíssim.
1: Puc quedar-me eixa analogia, per favor? Perquè és que m'ha agradat molt, com l'has explicat. És de veres, moltes vegades és molt complicat, i jo ho entenc, explicar el servei que dona una escola com esta, però crec que és que l'has explicat molt bé i que ha quedat molt clar. No sé si vols afegir alguna cosa més. No sé si vols afegir, no sé, l'àtic o alguna cosa, no?
0: És evident que en este context, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Com veiem a les plantes superiors, sí. Anem movent-nos de la nostra zona de confort i cada vegada és més complicat que pujar escales pues cansa.
1: Costa.
0: Pujar escales, exacte, costa i cansa. I el que volem i el motiu per el qual estem en esta vaga és perquè el que volem és que tot el món tinga accés a les plantes superiors utilitzant les escales, que ningú tinga que fer ús d'un ascensor privat per a poder accedir a les plantes superiors. Nosaltres tenim alumna de tot tipus, és una de les coses que a mi més m'agrada de l'escola. Allí hi ha metges, hi ha mestres, hi ha estudiants, hi ha persones jubilades, hi ha persones que estan en un moment de canvi de la seva situació laboral, hi ha persones que estan perquè volen socialitzar, hi ha mil objectius diferents, però tot el món ha de poder tindre accés a aquest tipus d'educació, tot el món ha de poder tindre accés a l'educació i a l'ensenyament al llarg de la vida, que són primordials per a tindre una societat forta i crítica i justa. I, simplement jo crec que entens que es percep que jo dono molt de valor a la institució a la qual represento.
1: Queda clar.
0: I és per això que considero també que és responsabilitat de la Conselleria d'Educació fomentar-nos, visibilitzar-nos, facilitar l'accés a les escoles oficials, ampliar l'oferta de les escoles oficials, sobretot en les comarques en les quals les opcions són també més limitades. I el que estem rebent durant ja molt de temps per part de l'administració és suport zero, entrebancs al procés de matrícula, retallades, i per això estem a la vaga. Compartim les reivindicacions de la resta de les etapes educatives, però especificat en el nostre cas, doncs ho resumiria així.
1: Clar.
0: Per això estem a la vaga.
1: I parlant d'eixa vaga, que ja hem dit al principi, ja ens has dit com estàs, que és la pregunta que fa tot el món quan vos troba, però és que portem molt de temps en esta vaga. Mm. I ja has dit una cosa que has passat ahir per damunt, que és volem en setembre, perquè no hi ha llum al final del túnel. Teniu aquesta sensació, la percepció que teniu els docents és ixa?
0: Els docents anem en muntanya russa. Ja, és a dir, ja, pel matí. Ja. No sé, també depèn moltíssim a les persones. És important trobar-nos i escoltar-nos i sentir perspectives, perquè moltes vegades escoltant-se uns als altres veiem les coses de manera diferent o ens donem ànims. Mira, vaig a contar-te una altra situació que pense que és també bastant il·lustrativa. Ahir vaig estar en una reunió, una assemblea de directors i equips directius de tota la comunitat valenciana en la qual s'intenten posar punts de vista en comú, la qual cosa és complicada perquè cada centre té un context bastant diferent, però ens mou un objectiu comú i bueno, es posen en comú idees i propostes i solucions i ja va haver concretament un comentari amb el qual es va tancar l'assemblea. Va haver una anècdota que va compartir una mestra, una directora d'un col·legi públic, d'un SEIP, que a mi em va agradar. Que ella explicava que en la seva escola hi ha diversos patis i diu que hi ha un pati que és un socarral i hi ha un pati en el que hi ha oliveres i garroferes. Uh-huh. I que l'altre dia anaven els xiquets de 5 anys als quals es tocava estar en el pati que era un socarral, agafais de les mans i corejant manifestació, volem olivera, manifestació. I mira, jo realment em vaig quedar en la idea, per a mi ja ho saps, la institució la que representa l'Escola Oficial d'Idiomes és molt important. Però jo també tinc dos xiquetes, una en primària i l'altra en secundària. Uh-huh. Si de tot això el que traem és que elles entenguen que no s'ha de normalitzar ninguna situació en la qual hi hagi una injustícia, hi hagi alguna cosa que no s'estiga, no hi hagi igualtat de condicions i no s'estiga tractant de la manera en la que mereixen, ho han de lluitar, ho han de pelear. I si l'única cosa que traem no sé què aconseguirem. Jo penso que ja m'he aconseguit molt, però si l'única cosa que aconseguim ja és això, doncs mira, jo ho doné per bo.
1: Doncs ens quedem així, però continuarem parlant, Maria, perquè tenim pendent una visita a l'Escola Oficial d'Idiomes.
0: Sí.
1: Perquè tenim ganes d'anar allà i contar altres coses que també passen en el centre, no només de les males notícies que estan així i que hi ha que contar-les perquè estan passant, no? Però volem, i ho farem pronte, i farem una visita, si ens deixeu.
0: Parlarem de coses boniques.
1: Efectivament, sí. Efectivament.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Maria Minsut, moltíssimes gràcies a tu per haver vingut i tant de bo la llum aparega.
0: Tant de bo.
1: Tant de bo. Tant moltíssimes de bo. Gràcies.
0: A tu.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
2: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
3: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat so i imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
4: Precios imbatibles en Rapimueble. No hay quien dé más por menos. Dormitorio de matrimonio, 369 euros. Dormitorio juvenil, 399 euros. Más ahorro y más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
5: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para... ¡la tuya! Para usarla 4 veces y pagarla todo el año.
6: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
7: L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix les més interessants propostes culturals. Este dissabte, 6 de juny, a les 7 de la vesprada, el Teatre Txegaray acull El alma de Sorolla, un espectacle amb la reconeguda actriu Lídia Bosch. Música en directe, emoció i l'univers mediterrani de Sorolla en una proposta visualment sorprenent. Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle. Regidoria de Cultura. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
8: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: 10 minuts i arribem a les 2 del migdia. A veure, anem a parlar de coses que jo crec que són, a més d'interessants, jo crec que cada vegada que s'apropa ja el mes d'agost, més interessants encara. De què estem parlant? Estem parlant d'estrenes, i estem parlant d'astronomia, i estem parlant de coses que van a succeir d'ací no res. Vos en recordeu de l'eclipsi, no? Vos en recordeu, sí, no? Pues volem parlar d'això i de com no afectar, no és que ens afecte aquest eclipsi, sinó de com ens afecta les estrelles a nosaltres, així, a la nostra comarca. I tenim un astrònom que és d'ací, que és, podem dir, nostre, i que també és amic del programa. Ivan Martí, què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Benvingut al programa. Avui no fa dia d'esta nit veure les estrelles, no? O què? Perquè ja ningú vol si tot això. O això no passa res.
1: No, sí que passa, sí.
0: Val,
1: a no ser que vulguis observar en ràdio. Si observes en ràdio, que és el que faig jo, ahir dona igual que n'hi hagi en núvols, que ploga o que siga de dia. Ahí pots mirar igual.
0: Com és observar en ràdio? Què és això?
1: Observar en ràdio és, en lloc d'utilitzar telescopis òptics,
0: val,
1: que utilitzem espills o lents, el que fem és utilitzar com si fossin antenes parabòliques gegants, que anomenem radiotelescopis. Aleshores, el que fem és, en lloc d'observar la llum visible, observem les radioemissions, no?, que venen de l'espai exterior. Poden vindre de forats negres, zones de formació estel·lar, etc.
0: Mira que bé. Mira, i parlant de forats negres, Ivan Martí fa no res... Bueno, Ivan Martí és d'Alfarrasí, i fa no res va estar visitant l'alumnat del CEIP Doctor Borràs per a parlar d'astronomia, per a parlar de l'eclipsi solar, però també dels forats negres. Com va ser aquesta xerrada? Com són aquestes xerrades, Ivan?
1: Aquestes xerrades són molt divertides, jo m'ho passo molt bé.
0: Sí.
1: Vaig estar en el grup d'infantil i en el grup de primària del doctor Borràs, que va ser l'escola on vaig aprendre jo també he anat a aquesta escola, no?
0: Sí.
1: Llavors vaig tindre sentiments de melancònia, bàsicament, no? Vaig veure la meva escola, no? I veure els xavalins aquells ahir fent-me les preguntes que em van fer, que van ser preguntes boníssimes.
0: Ostres.
1: I jo no m'ho podia creure. Jo, com pot ser que xiquets de nivell d'infantil estiguen fent-me aquestes preguntes? És espectacular. I la veritat és que va ser una experiència molt divertida. Jo m'ho vaig passar molt bé. Quan parlàvem de forats negres, de l'eclipse, de tot un poc.
0: Tio, és que jo necessite... Mira, és que no sé si es donarà temps, però és que, clar, i ja m'ho porte al tema personal. El meu fill no va a aquest centre, val? Però va a un altre centre, a una altra localitat i tal. Però l'altre dia es va plantar, el meu fill va a tercer d'infantil, l'últim any d'infantil, i me pregunta: papà, tu saps el que són els forats negres? I dic: ostres, espera't un moment, com li expliques a un xiquet de 5-6 anys com és un forat negre o què és?
1: Bueno, bàsicament un forat negre és un lloc, no?, de l'univers on la gravetat és molt forta. O sigui, la gravetat és el que fa que els objectes s'atraguen uns als altres, no? La gravetat és tan forta que aquest objecte és capaç de tragar-se inclús la seva pròpia llum, no?, podríem dir.
0: Sí, sí, sí.
1: És la definició de forat negre. Passa, claro, ahí és millor explicar-ho en persona, no?, perquè pots utilitzar les mans, pots utilitzar objectes, o boletes i tal,
0: clar,
1: i queda, entra millor.
0: Clar, és que això era el dubte, perquè clar, la teoria la tenim clara, però clar, com li entra a un xiquet o una xiqueta d'infantil, com tu dius, de 5, 6, 4 anys, el tema del forat negre. I això és una de les coses que tu fas, però és que hem de parlar ja del mes d'agost, Ivan, perquè clar, el mes d'agost està ahí, ja vam parlar de l'eclipsi, sí, que arribarà en agost, que així ja van dir que no podrem veure-lo bé, no?
1: Així no podrem veure-lo sencer.
0: Sencer,
1: o sigui, la totalitat,
0: exacte, sí, sí.
1: L'efecte és de fer-se de nit completament, no? Això no arribarem a veure-ho, El sol està parant un, no sé si era 98-99%, que bàsicament és tot, però li falta ixe pelet, no? Que és el que fa que no s'acabe de fer de nit.
0: Ah. El dimecres 12 d'agost fareu l'observació de l'eclipsi solar, no? Este històric. I el 9 d'agost hi ha una star party. Què és una star party, Ivan, per favor? Això què és? Que sona molt bé. Això sona molt bé.
1: Sí, una star party és un encontre en el que astrònoms, professionals, aficionats i públic en general pues, es troben, no? Qui pot portar-se el seu telescopi? Pues, pot portar-se el telescopi o binoculars. I el que fem és que es dediquem la nit a observar objectes del cel nocturn amb els distints telescopis binoculars i els astrònoms que hi ha per allí doncs, anem explicant, no?, què estem veient, no?, què és el significat, de, què és eixa nebulosa, què és eixa galàxia, quina distància està, etc etc. Entonces, la idea que tenim nosaltres és per repetir-la, perquè ja la vam fer l'any passat, va ser la primera Star Party que vam fer en Alfarrasí. Volíem repetir-la enguany, el dia 9 d'agost, que és molt proper de l'eclipsi, aprofitar també el hype, no?, que ara diuen,
0: sí,
1: el
0: bé,
1: hype
0: de l'eclipsi,
1: aprofitant-lo, pues farem una Star Party abans de la Star Party, sobre les 6:30. Això està encara està per confirmar,
0: sí, sí,
1: això
0: sí,
1: després
0: sí.
1: Ja l'alcaldia ho ha de confirmar. Però la idea és que el mateix dia, 9 d'agost, per la vesprà, no sé si serà sobre les 6:30, fem una xerrada de divulgació. Sí. Jo faria una xerrada on parlaríem del tema de l'eclipsi, també un poc d'astronomia en general, de forats negres i tal. L'oscuritat que il·lumina, crec que s'anomenarà la xerrada.
0: Que bo.
1: Farem una xerrada divulgativa i ja després d'esta xerrada hi haurà temps per a sopar i tal, i la idea seria ja fer l'Star Party ja més entrada a la nit. Vindrà gent de l'Associació Valenciana d'Astronomia, tindrem ahí alguns telescopis, i bueno, així jo crec que s'ho passarem molt bé.
0: I pot anar qualsevol persona, no? Dona igual que... Sí,
1: sí, supon que s'haurà de registrar en algun lloc.
0: Perquè
1: volem control d'aforament, perquè no cap molta gent i tal.
0: Molt bé.
1: Aleshores, jo crec que s'haurà de fer una inscripció, però no estic segur, estic parlant sense saber. Després haurem de mirar l'Ajuntament.
0: Anirem contant el tema, però jo vull fer-te, abans de que acabi el programa, vull fer-te dos preguntes. Què és el que més li interessa a la gent en general, no els apassionats de l'astronomia, bueno, també, què és el que més les interessa? Perquè clar, parlem de forats negres, d'eclipsis i tal, però què és el que més interessa en una Star Party d'aquestes característiques, per exemple?
1: Home, en una Star Party depèn de com es passa també. Hi ha Star Parties que van per lliure, podríem dir, no? Cada monitor amb cada telescopi pues, fa observacions, podríem dir, aleatòries i tal, i tu vas passejant-te d'una a l'altre. I l'altra que van fer motos en Alfarrasí l'any passat va ser més enfocada, no? Jo bàsicament anava fent un tour per l'univers, no? I jo crec que a la gent li va agradar molt el tema del nostre lloc en l'univers, no? Jo anava explicant-los pues, com estan distribuïdes les galàxies, no? Els cúmuls de galàxies, les distàncies enormes que hi ha, no? I ahir en aquesta direcció n'hi ha un gran buit, tal, que té 300 milions d'anys de llum, de tamany i tal. I la gent anava escoltant el tema dels milions i milions d'anys llum i clar, jo veia cares de sorpresa, no? I d'assombrament, no? Que jo crec que és lo bonico que té l'astronomia és això, no? Que ens fa veure lo xicotets que som, no? I al mateix temps lo grans que som, no? Som grans i xicotets.
0: Totalment. Em queda un minut i mig, però clar, la nostra comarca és un lloc molt, molt, molt especial perquè des de qualsevol punt, si s'allunyem un poquet del centre urbà, podem veure les estrelles d'una manera perfecta, no?
1: Bueno, perfecte.
0: Bueno, perfecte per a mi, per a tu no, perfecte per a mi.
1: N'hi ha un número que es diu l'índex Borten.
0: Val?
1: Que si val 1, vol dir que el cel és perfecte, és el millor cel que pots tindre en la Terra, i si és 9, si val 9, vol dir que és un desastre total.
0: I on estem?
1: És una gran ciutat.
0: I on estem?
1: Nosaltres en la Vall d'Albaida estem entre 4 i pico i 6.
0: Home, no és perfecte, però no està mal, no? Vull dir...
1: Ja són els pitjors, eh? Jo estic en Alboraia i puc assegurar-te.
0: Home, ja t'he dit jo que sí.
1: Així tinc en Bortel 7, que és un poc ja hopeless, com diuen els anglesos.
0: Punt...
1: No, però sí que és veritat que si en la Vall d'Albaida te'n vas a llocs alts, no?
0: Sí.
1: Per exemple, l'ermita de Sant Esteve,
0: molt
1: no? Bé. Que en Ontinyent van fer ahir també una Star Party fa anys.
0: Exacte.
1: Ahir el cel sol ser prou bo, inclús tenint Ontinyent tan propet, sol ser prou bo. Zones altes, bàsicament, i rurals.
0: Són les altes i rurals. Crec que ja t'ho vaig dir en el seu moment, però hem de fer una quedada per a fer, no una Star Party, però sí una Star Classe, per a la gent de la ràdio. Ivan Martí, moltíssimes gràcies, Mic, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia. Adéu.
1: Ciao, adéu.
0: Arribem a les 2 del migdia, arriba hora 14, com sempre, i després, hora 14, on tenen Vall d'Albaida, en Tomàs Marín i Carmen Úbeda. Tornarem demà a les 12:20, com sempre, a l'Oi por allò on tinguin Vall d'Albaida, a la SER. I recordeu, seguiu bones persones.
2: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. con Javier Casal.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Cerdán era el líder de la trama Leire para entorpecer investigaciones judiciales y Leire no era una simple militante de tercera en el Partido Socialista. El sumario del caso al que ha tenido acceso la SER y cuyo secreto levantó hace unos días el juez avala ya lo que adelantaba el auto del juez Pedraz, que existió una orden del secretario de organización del partido entonces, que Leire llegó a ofrecer incluso un pacto al abogado de Villarejo, y recoge además una inquietante declaración de un guardia civil que asegura que su jefe le ordenó no ser especialmente proactivo a la hora de investigar al PSOE. Última hora, Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, y seguimos en la SER desbrozando documentos que dejan una disección de ese rol preeminente de Santos Cerdán sobre Leire Díez, a quien se atribuye en la trama una posición ejecutiva. Decía ya el auto que Cerdán puso la estructura del partido al servicio de la trama y las actuaciones de la AUCO han ido en esa línea. Se llevaron los teléfonos móviles de la gerente del PSOE y de dos trabajadoras para averiguar hasta qué punto. Pero además ahora sabemos que la AUCO tomó declaración a 16 personas, también a compañeros suyos, a guardias civiles. Uno testificó que recibieron instrucciones del superior en el pasado para ponerse de perfil y no ser proactivos en temas de corrupción política. También interrogaron, como decías, al abogado de Villarejo. Les contó que Leire Díez ofreció un pacto al comisario con la fiscalía.
3: Ahí media lo desgranamos todo. Son miles de folios que estamos leyendo, que estamos actualizando en cadenaser.com en una mañana de muchísima actividad política y con un anuncio importante, muy importante, que acaba de hacer en Barcelona Pedro Sánchez durante su intervención en el Circla de Economía. En este contexto político, Pedro Sánchez acaba de anunciar que en breve comenzará a trabajar en los presupuestos de 2027. O lo que es lo mismo, Jordi Fàbrega, el gobierno renuncia finalmente a los presupuestos de este año. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, sí. El gobierno hace oficial que cierra la carpeta de los presupuestos de 2026 y dice que desde ya, esta misma semana, se va a poner a trabajar en las cuentas del 27. Anuncio que, como dices, acaba de hacer Pedro Sánchez hace unos minutos.
6: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
5: Presupuestos que, para que salgan adelante, van a tener que contar con el apoyo, entre otros, de Junts y de Esquerra, los que Sánchez ha aprovechado para lanzar varios guiños en su intervención en el Cercle d'Economia en Barcelona, y que serán unas cuentas, dice, sociales y en las que la vivienda será una prioridad.
3: Ahí media lo explicamos y contamos también el último acuerdo entre el PP y Vox que desbloquea el gobierno de Mañueco en Castilla y León. Mañueco, que fue a elecciones para librarse de Vox y que le cede ahora la vicepresidencia de su gobierno a Carlos Pollán y también a la ultraderecha tres consejerías. Un acuerdo en el que de nuevo Vox le cuela al Partido Popular el principio de prioridad nacional.
7: La prioridad nacional es el mismo texto que en Extremadura y en Aragón. Por tanto, una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real.
8: Que nos fiamos, si no, no estaríamos aquí. El pacto que hemos firmado es un pacto amplio, es un pacto muy detallado y, por supuesto, que creemos y confiamos en la buena predisposición que hemos tenido a las dos partes para dar estabilidad.
3: Vox, que recordemos, es la línea roja que PNV y Junts utilizan como excusa para no sumarse al plan Feijóo para sacar adelante una moción de censura instrumental. Del resto de cosas del día, Donald Trump admite que está preocupado por la posición de Netanyahu en la guerra de Irán. Teherán ha atacado en las últimas horas intereses de los Estados Unidos en Kuwait o en Bahrein. Hay un muerto. Y Trump, que en un podcast ha reconocido esta mañana su tensa conversación con Netanyahu, en la que le dijo que estaba jodidamente loco al poner en riesgo la paz atacando el Líbano. Aunque el nombre propio de este día es, sin duda, Leo Messi, premio Princesa de Asturias del Deporte.
9: El jurado ha destacado, además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos.
3: Leo Messi, que va a recoger su galardón en Oviedo el próximo 23 de octubre. Antes tiene cita con su selección argentina en el Mundial, en el que será seguramente su último Mundial. Luego hablamos en Hora 14 de Messi con Lluís Flaqué.
2: Hora 14, con Javier Casal.
3: De momento nos acercamos hasta la redacción de informativos con otras noticias de este día. Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. 5 policías forales de Navarra han muerto esta mañana en un accidente en el Goibar, en Guipúzcoa. Iban a un curso cuando su furgoneta ha chocado contra un camión cisterna. De momento se siguen investigando las causas de lo ocurrido, pero desde esta mañana está habiendo cortes en la AP8 en ambos sentidos. Además, seguimos muy pendientes del incendio que está activo en Murcia, en el Valle Carrascoy, que ha arrasado ya unas 100 177 hectáreas. Ya no existe frente activo y lo último es que el gobierno murciano ha asegurado que la evolución es favorable y que confían en que pueda quedar estabilizado esta misma tarde. Y una última hora de los tribunales, la Audiencia de Valencia ha corregido a la jueza de Catarroja y permite a Carlos Mazón que se persone en la causa de la Dana.
3: El tiempo, respiro generalizado y bajada de temperaturas, Jordi Carbó.
11: Tiempo radiante, es decir, sol y muy buena visibilidad con un cielo muy azul, es lo que nos espera para esta tarde en la mayor parte del país, con alguna excepción, por ejemplo, en Galicia, sobre todo cerca de la costa, nubes que solo dejarán alguna llovizna, pero con ambiente fresco. En el resto del país, al sol ambiente agradable y calor mucho más moderado en el centro, sur y mediterráneo que los últimos días, con máximas de 25 a 30 grados, solo en el valle del Guadalquivir vamos a superar los 35 de máxima. La próxima madrugada la lluvia ganará protagonismo en el Cantábrico.
3: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Miguel Hijosa en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
2: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como acaban de escuchar, la Audiencia de Valencia da la razón a Carlos Mazón y en contra del criterio de la jueza instructora de Nuria Ruiz Tobarra, dictamina que debe ser el expresidente parte en la causa y no un mero testigo, como hasta ahora. Aunque eso escrito, la audiencia también señala que considera que de la investigación de la jueza podrían aparecer indicios que permitan en un futuro imputar a Mazón. Así las cosas, una novedad importante en la instrucción de la causa, la jueza ya no le puede citar como testigo, lo podrá hacer como si fuera investigado, aunque no lo sea formalmente. Y esto quiere decir que puede comparecer con su abogado y sin obligación de decir verdad. Mazón, sin obligación de decir verdad.
2: Hora 14, Comunidad Valenciana.
12: Adrián Sánchez, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Ana.
12: La Audiencia de Valencia da la razón a la defensa de Mazón y permite, como decíamos, su personación en la causa que investiga la gestión de la Dana. El tribunal considera que, pese a que el Tribunal Superior de Justicia ha descartado que por ahora haya indicios de que el expresidente haya cometido un delito, la jueza continúa realizando diligencias que podrían derivar en responsabilidades penales para Mazón. Por eso cree que su abogado debe estar presente en la causa para conocer toda la investigación y garantizar su defensa.
13: La primera consecuencia es que Mazón no podrá comparecer como testigo con la obligación de decir la verdad, sino como si fuera un investigado más, por lo que podría mentir dentro de su derecho a la defensa sin tener consecuencias legales. Otro efecto de esta decisión es que su abogado puede presentar recursos ante cualquier decisión de la jueza y ya avisa de que lo hará. En un comunicado, la defensa del expresidente avanza que va a recurrir todas las diligencias que consideran que hayan excedido los límites para que sean invalidadas. Recordamos que en la instrucción quedan pendientes diligencias como la comisión rogatoria a Meta para conocer los mensajes de WhatsApp de Mazón de ese día, y recordamos también que la Audiencia Provincial ha avalado hasta ahora las diligencias relacionadas con el expresidente. Fue de hecho la Audiencia Provincial la que obligó a la jueza a tomar testigo a la periodista con la que comió Mazón ese 29 de octubre.
12: 2 de la tarde, 8 minutos, una pausa y seguimos.
14: Fer vida al carrer, les terrasses, baixar al parc, preferir l'horari d'estiu, són coses molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar llaunes, brics i envasos de plàstic en el groc, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.
15: Mmm, está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
16: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
17: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
12: Y sobre la huelga educativa, el profesorado valenciano cumple hoy 18 días lectivos en huelga indefinida, aderezada además, como saben, desde el domingo por la noche por esa acampada en Valencia, en la Plaza de la Virgen, en la que participan cada vez más docentes que protestan por el bloqueo de las negociaciones con la Consellería de Educación. Pero mientras, hoy se ha recrudecido el ambiente con denuncias con las que se amenaza sobre lo que ha sucedido en esta huelga. Un informe de los letrados del Scorch, realizado a petición de la presidenta de la Cámara, que es Janos Massó, que es de Vox, afirma que es posible que la Cámara lleve a la Fiscalía a las tres docentes que interrumpieron el pleno el pasado 21 de mayo, lanzando billetes de euro con la cara del presidente y reclamando la dimisión de la consejera de Educación desde la tribuna de invitados. El informe plantea también la posibilidad de sancionar a Compromís por haberlas invitado a ese pleno, y la mesa de la Cámara tiene que pronunciarse sobre esto próximamente.
13: El síndic de Compromís, Joan Baldoví, considera desmesurado llevar a la Fiscalía a unas personas que no protagonizaron ningún acto violento. Se pone en evidencia, dice, el nerviosismo de PP y de Vox.
18: Delante de reivindicaciones absolutamente justas y asumibles, Partido Popular y Vox lo que quieren es amenazar, amordazar, crear miedo para acallar la protesta. Lo único que está haciendo es encender mucho más los ánimos y cargar de razones a la comunidad educativa con un gobierno que no sabe negociar.
13: En la misma línea, la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, que opina que es una vergüenza que se intente castigar a los docentes mientras el PP no se pronuncia hasta conocer el informe de José María Llanos de Vox, insiste en que el reglamento de la Cámara prohíbe a los invitados hacer ningún tipo de manifestación, ni siquiera pueden aplaudir, recuerda Llanos. Y el reglamento, dice el síndic de Vox, es ley, por lo tanto, hay que cumplirlo.
19: Y si no se cumple el reglamento, mañana puede ser más grave. Quitarle importancia a echar papeles sobre los diputados desde la zona de invitados, el hecho de vociferar, tirar, creo que era un chaleco, que tiene que haber más grave para que se pongan en marcha las instituciones, ¿no? Y se cumpla la ley.
12: Y CESIF ha anunciado hoy que llevará a la Fiscalía las acciones de manifestantes que les impidieron salir de la Consellería de Educación el pasado domingo y los insultos, dicen, las presiones y coacciones que han recibido en redes sociales tras haber firmado junto a AMPE el acuerdo salarial y descolgarse del resto de sindicatos.
13: Rafael Cantó, presidente autonómico del sindicato, ha dicho que solo se defienden y reprocha a la Fiscalía que no haya actuado de oficio.
20: Para ver si son constitutivos de delito lo que están apareciendo en las redes nombrando a personas con nombres y apellidos, personas de la negociación de CESIF, los que van como delegados, como a José Seco.
12: Y la concertada también protesta desde hoy. Hoy primera jornada de paros, a primera hora en el caso de secundaria, un poco más tarde en el caso de primaria. Vicente Cabanes es el presidente autonómico del sindicato mayoritario en la concertada, que es el FSOE, el convocante de estas movilizaciones.
21: El seguimiento está siendo masivo, está siendo un éxito para nosotros. Más que nada porque nosotros aún tenemos más razones que los compañeros de la pública para estar protestando. Nosotros tenemos los 5 sindicatos que estamos presentes en la mesa de concertada. Seguimos nuestra línea. Los compañeros públicos con los cuales nos solidarizamos llevan la suya, pero sí, es verdad que el ambiente pues también ha podido a lo mejor ayudar un poco. Pero nosotros tenemos muy claro que nuestra hoja de ruta es otra de momento porque nuestros reclamos son otros.
12: En cuanto a sus reivindicaciones, está pendiente la jubilación parcial, el acuerdo de plantillas para centros de especial y de ciclos formativos o el pago delegado. Y la Consejería de Educación precisamente ha remitido hoy una comunicación a los centros con nuevas medidas para combatir las altas temperaturas en las aulas, más allá de las recomendaciones habituales, que consisten en bajar persianas, por ejemplo, mantener la hidratación o permanecer en zonas de sombra durante los patios.
13: El documento remitido por la Consejería incluye también la posibilidad de que los centros tengan cierta flexibilidad horaria en junio y septiembre, de forma que en secundaria y bachillerato se podrá implantar la jornada continua de 8 de la mañana a 1 del mediodía. Y en el caso de los turnos de tarde, empezar una hora más tarde, siempre que se den todas las materias y la reducción sea proporcional. La decisión corresponderá a los centros, que deberán comunicarlo a la Consellería, y nunca podrá suponer, por ejemplo, que se deje de prestar el servicio de comedor o de transporte escolar. Las medidas son de aplicación a partir del próximo curso, pero se pueden implementar ya lo que queda de este.
12: Y medidas hacen falta a tenor de los datos que hemos conocido hoy y que nos envían docentes de centros de toda la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, los termómetros han llegado estos días a marcar 32 grados en el Instituto La Melva de Ella a las 8 de la mañana, 33 en un instituto de Alcácer a la 1 del mediodía o 35 grados en el Colegio Lope de Vega de Torrent a las 9 de la mañana ya. Una situación que se vive, como vemos, en toda la comunidad, pero con especial intensidad en algunas zonas como la costera y el resto de comarcas del interior de la provincia de Valencia. Desde allí nos informa nuestro compañero de Radio Sativa, Jordi Company.
0: Dicen los expertos que la temperatura en las aulas de nuestras comarcas no debería superar los 27 grados. Pues bueno, ayer, segundo día de junio, se superaron y con creces los 30. Por recopilar algunos registros, en Enguera, en la Canal de Navarres, llegaron a picos de 32 grados en su colegio. En el Severí Torres de Castelló de la Ribera, 35 en alguna aula. En el IES Cárcer, por ejemplo, su profesor de Educación Física enviaba a Radio Xativa Cadena Ser una fotografía de su clase en el patio pasada la 1 de la tarde, en la que se superaban los 42 grados y medio. Y en Xativa, pues de calor sabemos bastante. Por poner dos ejemplos, ayer en el Centro Integral de Formación Profesional de la Costera, 30 grados de media en todas las aulas. Y en el Instituto Simarro, donde el año pasado hubo incluso desmayos de alumnos por calor, registraron 32 grados a las 9 de la mañana. Frente a esto, la Asamblea de Docentes de Xativa y Comarca vuelve a poner el grito en el cielo. Ramir Moscardó es su portavoz.
1: No es una cosa nueva. Nosotros fa anys que estem demanant una solució sobre este tema. I quan dic climatització, pareix que estiguem demanant un luxe i estem demanant una cosa que és bàsica, necessària en qualsevol edifici públic.
2: Hora 14, Comunitat Valenciana. UGT informa. Fatiga, mareos, dolor de cabeza, deshidratación. El estrés térmico en el trabajo no es una molestia, es un riesgo laboral y la empresa debe actuar, porque prevenirlo es proteger la seguridad. Desde UGT, Industria, Construcción y Agro, sabemos que ante el calor extremo, organizarnos también es cuidarnos.
22: Xativa tiene una historia que no solo se ve o se escucha, se siente en el corazón. Este mes vive el Corpus y la mítica crema de Xativa como nunca antes. Todos los fines de semana de junio ven a nuestras visitas guiadas y teatralizadas, inclusivas y adaptadas para personas con discapacidad visual o auditiva. Información y reservas en xativaturismo.com. Ayuntamiento de Xativa.
12: Y Patricia tenía 48 años, fue asesinada ayer por su pareja en Callosa de Segura. Es la víctima número 23 de violencia de género este año en España, la cuarta de la Comunidad Valenciana, a la que hay que sumar además otros dos menores que han muerto también víctimas de la violencia vicaria. Hoy está previsto que el autor de este asesinato machista, autor confeso, pase a disposición judicial. Le escorchan, convocado mañana a las 12, 3 minutos de silencio para condenar este último asesinato machista. Y mañana vamos a tener cielo poco nuboso y algunas nubes más por la tarde en el interior, donde pueden caer algunos chubascos localmente fuertes. Las temperaturas máximas van a subir después del descenso de hoy. Eso se va a notar sobre todo en la provincia de Valencia, especialmente en el litoral, que va a estar en alerta amarilla en las horas centrales de la jornada de mañana jueves. De hecho, en algunos puntos, como Gandía, las máximas pueden llegar mañana a los 36 grados. Escucha la cadena SER, son las 2 y 17 minutos de la tarde.
2: Hora 14. Hora 14 Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
23: Bona vesprada, avui és dimecres, és 3 de juny, segon dia de les proves d'accés a la universitat, amb una nova jornada de mobilitzacions en el marc de la vaga indefinida del professorat. També és un dia marcat per un acomiadament que podríem qualificar com històric i per una treva en les temperatures. Lluís Francesc, bona vesprada.
24: Hola, Tomàs, molt bona vesprada. Esperem un dia marcat per l'estabilitat en la major part de la península ibèrica amb predomini de cels poc nuvolosos o buidats. Per als nostres interessos, avui tenim una cosa de descens de les temperatures. Este dimecres hi ha un tinyent i a la Vall d'Albaida i de cara al cap de setmana tornen a descendir, a més, s'inestabilitza el temps. La jornada ve marcada per un pas progressiu de major índex de nuvolositat, una jornada que tindrà els vents de component sud com a predominant i la temperatura màxima es quedarà lleugerament per damunt dels 30 graus demà. El dia tornarà a tindre un increment de la nuvolositat progressiu amb les hores, temperatures que tornen a pujar i de forma acusada, i vents que mantindran la component sud-sud-oest com a moderats.
23: En aquest moment la temperatura ontinyent és de 28 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 25 i els 29. I com sempre us donem dos exemples. Tenim 26 al municipi de Benicoleta i 27 a Atzeneta d'Albaida. Fins a les 2:30, repassem l'actualitat de la Vall d'Albaida amb Carmen Úbeda.
25: Ja està en marxa la 7a edició de la Memòria a l'Escola.
4: Si eres alumne o docent de quart d'ESO, batxillerat o FP bàsica, presenta el teu projecte per preservar la memòria democràtica. Tens fins al 30 de juny i pots guanyar fins a 4.000 euros. Més informació a Dival.es. Vicepresidència Primera. Diputació de València.
5: Encara no tens el teu kit per al nou sistema de residus? Vine a recollir-lo evitant cues demanant cita prèvia al web citaprèvia.ontinient.es. Consulta també els horaris de les xerrades informatives a les xarxes socials municipals i al web ontinientrecicla.es. Recordo, citaprèvia.ontinient.es, perquè allò que fem avui definirà la ciutat que serem demà. Ajuntament d'Ontinient.
4: Ja està en marxa la 7a edició de la Memòria a l'Escola. Si eres alumne o docent de quart d'ESO, batxillerat o FP bàsica, presenta el teu projecte per preservar la memòria democràtica. Tens fins al 30 de juny i pots guanyar fins a 4.000 euros. Més informació a Dival.es. Vicepresidència Primera. Diputació de València.
6: Pues depèn de la assignatura, però prou mal. Lengua un poquet bé, però filosofia prou mal. Anglès molt bé.
7: Pues de moment el que he fet bé, menys anglès, però la resta bé.
8: Jo crec que m'ho esperava prou més difícil, sobretot biologia. S'havien preparat perquè fora prou més complicat i el van fer molt bé. I jo crec que en el Jaume s'han preparat molt bé.
25: La veritat que ahir, ja quan es van presentar a Castellà, ja es vam relaxar un poc perquè teníem molt de nervis, però ja després filosofia i biologia superbé, i ara ja està vesprà química, que és el que més por ens fa.
23: Les veus protagonistes, i és que Ontinyent està vivint a hores d'ara la segona jornada de les proves de la Pau, la prova d'accés a la universitat, que han començat este matí amb normalitat de nou al campus universitari. En total, 400 estudiants dels instituts d'Ontinyent, Bocairent, Albaida, Castelló de Rugat, L'Olleria i Castelló, a la comarca de la Ribera Alta, s'examinen en aquesta convocatòria. Carmen Ubeda, bona vesprada.
26: Bona vesprada, Tomàs.
23: Durant el matí s'han realitzat les proves d'idiomes i d'història d'Espanya, mentre que el primer dia ja havia estat marcat pels exàmens de llengua castellana i la resta de matèries inicials. Esta vesprada està previst que es duguen a terme noves proves de l'àmbit d'optatives.
26: La jornada també ha estat marcada per un gest de suport del professorat. Una vintena de docents de l'Assemblea Comarcal han acudit al campus per aplaudir i animar l'alumnat en el marc de la vaga convocada en l'àmbit educatiu. Vanessa Escrivà és portaveu de l'Assemblea de Docents Comarcal.
27: Que acabe perquè ja no podem més, perquè necessitem estar amb el nostre alumnat, perquè necessitem tancar el curs i vegem que Conselleria està enrocada i entestada en no atendre-nos. Estem contentes perquè això és un moviment que s'ha iniciat des de la base, comptem amb el suport de les famílies i cada vegada més col·lectius i institucions es donen el seu suport i així estem resistint.
26: I l'alumnat també feliç amb la mostra de suport dels seus tutors i tutores. Pau i Marc són alumnes de l'Institut Pau Clar.
28: La veritat que és agraït. Al final ells han estat apoyant-nos tot el curs, inclús ara en la vaga, pues, quan feia falta ens ajudaven, si tenen poder repàs d'això, entonces agraït molt que estiguin així apoyant-nos, tant ahir com avui i demà també.
29: És molt content perquè per una part pues, apoyem que els professors facin vaga perquè al final estan defensant una educació que ens implica a nosaltres i a tots els altres. I el fet que estiguin així també presents pues, és un suport extra que agraïm.
23: I a aquesta situació de vaga ja podem afegir diversos col·legis concertats d'Ontinyent que s'han sumat a la vaga convocada pels sindicats per a reclamar un acord amb la conselleria en diferents qüestions laborals i educatives encara pendents de negociació.
26: Entre les principals reivindicacions estan la jubilació parcial, millores en la formació professional dual, l'adequació de plantilles en l'educació especial, IFP, i la modificació de l'ordre del pagament delegat. També demanen reduir la càrrega lectiva, ampliar plantilles, millores salarials, el reconeixement dels sexenis i més recursos per a la inclusió educativa. Nacho Corbalán és representant de Comissions Obreres al Col·legi La Concepció.
30: Que creiem que pues, un professorat a aquesta edat no pot assolir en dignitat i no pot fer aquesta tasca, aquesta feina, com toca. Entonces, aquesta és una de les reivindicacions més fortes que duguem a terme.
23: En alguns centres, com la Concepció, Santa Maria i Sant Josep Ontinyent, el professorat ha fet aturades d'una hora.
26: A més, ja s'han anunciat noves mobilitzacions els dies 10 i 17 de juny, tant davant de la Conselleria com de les Corts Valencianes, així com concentracions simultànies a les tres províncies. A més, Corbalán ha donat suport a les reivindicacions de la pública.
30: Tot el meu suport i carinyo als companys de la ensenyança pública, perquè estan lluitant per xiquets i per drets laborals.
26: I els sindicats no descarten intensificar les protestes si no hi ha avanços per part de la conselleria.
23: També destaquem que el primer dia de les proves unificades de certificació de les escoles oficials d'idiomes, el COI, s'ha vist afectat per la jornada de vaga en l'àmbit educatiu valencià. A l'EOI, la Vall d'Albaida, en Parc Granell, amb seu a Ontinyent, al voltant de 40 persones candidates no han pogut ser avaluades per la falta de personal necessari per a garantir el desenvolupament normal de les proves.
26: La situació ha obligat a suspendre parcialment algunes de les avaluacions previstes, cosa que afecta l'alumnat que feia mesos que es preparava per a obtindre la certificació oficial al seu nivell d'idiomes. Des del centre s'adverteix que si la situació continua, el nombre d'afectats podria augmentar al llarg de la setmana.
23: Maria Minsut és la directora del centre.
3: Amb els serveis mínims cobrim les proves escrites, però han hagut de caure, s'han hagut de cancel·lar molts dels tribunals de les proves orals.
23: I l'Ajuntament d'Ontinyent i l'Associació d'Amics i Amigues del Pau Clar han presentat una programació especial per commemorar el 15 aniversari de l'entitat. Les activitats arrencaran este dissabte amb una jornada de neteja del paratge i la inauguració d'un nou panell interpretatiu sobre la història i el valor ambiental del Pau Clar.
26: A més, el 12 de juny s'obrirà una exposició fotogràfica a la Casa de la Cultura i el dia 13 es presentarà un llibre dedicat a la relació de les societats amb l'aigua.
23: Per cert, Ontinyent torna a comptar amb tres notaris després de la presa de possessió d'Arturo Sancho Rodríguez com a nou titular d'una de les notaries a la ciutat. Sancho ocupa la plaça que havia quedat vacant després de la marxa de Roberto Tortos Albert i atendrà els veïns i veïnes a les seues oficines de l'avinguda Daniel Gil.
26: La incorporació s'emmarca en el procés de provisió de notaries vacants aprovat recentment pel Consell i permet completar el nou servei notarial a Ontinyent juntament amb Fausto José Revert García i Enrique Valles Amores.
23: I en 20 segons parlem de l'atur. 2:25.
4: Ja està en marxa la setena edició de la Memòria a l'Escola. Si eres alumne o docent de quart d'ESO, batxillerat o FP bàsica, presenta el teu projecte per preservar la memòria democràtica. Tens fins al 30 de juny i pots guanyar fins a 4.000 euros. Més informació a Dival.es, Vicepresidència Primera, Diputació de València.
23: Parlem d'aixes dades. La desocupació a la Vall d'Albaida s'ha situat en el mes de maig de 2026 en 4.428 persones aturades, segons les dades publicades per Labora.
26: Això suposa un increment de 13 persones respecte al mes anterior, un augment mensual del 0,29%, mentre que en comparació amb el mateix període de l'any passat es registra un descens de 166 aturats, un 3,61% menys. Eduard Gómez és secretari general d'UGT a la Vall d'Albaida.
9: Encara que a la Vall d'Albaida maig deixa una lleu pujada mensual de l'atur, és veritat que es manté la millora anual del descens de l'atur i es millora l'estabilitat dels contractes, perquè hi ha un augment dels indefinits que ja suposen quasi la meitat dels contractes. Però entenem que és necessari invertir més en ocupació de qualitat i en formació per assolir les millores.
23: I amb l'arribada de la calor, diversos municipis de la Vall d'Albaida ja han anunciat l'obertura de les seues piscines municipals per a la temporada d'estiu.
26: A l'Olleria, la piscina obrirà les seues portes el pròxim 12 de juny. L'Ajuntament ha informat que ja es poden consultar les tarifes, el calendari d'obertura i les sessions d'aquagym previstes per a aquesta campanya, amb l'objectiu de convidar a la ciutadania a gaudir d'un estiu refrescant a les instal·lacions municipals.
23: També al Vall de la piscina municipal iniciarà la temporada el 12 de juny. Com a novetat, el dia d'obertura, l'entrada serà gratuïta per a totes les persones usuàries i des del consistori s'ha convidat a la població a participar en esta jornada festiva d'inici d'estiu i recorden que l'àrea d'esports està disponible per a resoldre qualsevol consulta.
26: Per la seva banda, Benissoda, la piscina municipal obrirà previsiblement el 13 de juny. En aquestes setmanes s'estan duent a terme tasques de manteniment i neteja de les instal·lacions, així com millores d'accessibilitat amb la instal·lació d'una nova escala. El consistori també recorda que ja es poden recollir els carnets d'accés en horari de matí. I a Benicolet estava previst que obrirà aquest cap de setmana, però finalment no podrà ser. Ens ho conta el propi alcalde Ivan Martínez.
10: En principi tenia previst obrir-la aquesta de setmana, el diumenge, però no podrà ser perquè les obres estan rejuntant i tal, no estarà acabat. Aleshores, segur, l'altra setmana, sí, tot va bé.
23: I en el cas d'avui, en la piscina municipal del Poliesportiu obrirà també el dissabte 13 de juny. Els carnets de temporada es podran tramitar a partir del dia 10, primer amb un formulari en línia i posteriorment amb el pagament i recollida a la Casa de la Cultura. A més, les entrades diàries i bons es podran adquirir a la taquilla del Poliesportiu.
26: I al Farrasí, la piscina ja es prepara per a la temporada amb la posada en marxa d'abonaments i cursos de natació per a totes les edats. Les inscripcions es realitzen de manera telemàtica a través dels formularis habilitats per l'Ajuntament junt amb el sistema de pagament en línia.
23: I en les últimes setmanes, la Regidoria d'Espai Públic i Servei Municipal de Bocairent ha dut a terme diverses actuacions de millora en el municipi. Entre elles destaquen treballs en infraestructures del cicle integral de l'aigua, el condicionament i desbrossar de camins, així com el suport a la Regidoria d'Esports en la neteja i en la preparació, com bé escoltàvem, de la piscina municipal.
26: També s'ha col·laborat en l'organització de les festes de Sant Jaume, la Santa Creu i la Mare de Déu dels Desemparats i s'han fet actuacions de millora en espais urbans com la vorera de l'Avinguda de Sant Joan de Ribera i diverses baixades per a vianants del nucli urbà.
23: I ara us donem un consell i ens acomiadem d'una figura vital en la història de l'Ontinyent 1931.
4: Ja està en marxa la 7a edició de la Memòria a l'Escola. Si eres alumne o docent de quart d'ESO, batxillerat o FP bàsica, presenta el teu projecte per preservar la memòria democràtica. Tens fins al 30 de juny i pots guanyar fins a 4.000 euros. Més informació a Dival.es, Vicepresidència Primera, Diputació de València.
23: Roberto Bas i Òscar Bernabéu no continuaran al capdavant de l'Ontinyent 1931 després de 7 temporades històriques.
26: Escoltem a Roberto Bas al vídeo d'acomiadament que ha realitzat el club.
0: Pensem que és el moment ideal. Tenim el club consolidat en la categoria en la qual històricament és on més temporades ha participat l'Ontinyent Club de Futbol, i nosaltres d'alguna manera

0: Eso habrá que contar algún día, no mañana, porque mañana no hay fútbol.
1: Ah, ¿no?
0: No, pero tenemos que pero de 7 a 8 tenemos un proyecto que pone en marcha la SER la próxima semana para mirar al futuro, que se titula Seremos, y que ocupará el espacio natural del Acontece, que no es poco, y de lo que queda del día.
1: Muy
0: pero
1: bien.
0: Oportunidad tendremos para seguir el hilito de lo,
1: por
0: de lo que hemos dejado plantado hoy.
1: Muchas gracias.
0: Un beso,
1: Carlos.
0: Nieves.
1: Gracias.
0: Próximo día te haremos un poquito más. Venga.
1: Vale.
0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
2: La Ventana, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
3: Molt bona vesprada, benvinguts, benvinguts. Com va passant la setmana, que ja és dimecres, eh? Un dimecres, avui hem volgut, ara ho comprovareu a l'entrevista, però hem volgut parlar de... d'unes festes de la nostra comarca que obren el calendari fester dels moros i cristians. Ja es podeu imaginar de quin municipi estem parlant, però d'una part de les festes de moros i cristians de Bocairent, que és menys coneguda i té lloc tots els mesos a aquest municipi de la comarca de la Vall d'Albaida. De seguida anem a saludar al president de l'Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai de Bocairent. Abans, uns consells, i de seguida ell ens conta més sobre, doncs, aquestes celebracions que no són tan conegudes.
4: Ja està en marxa la setena edició de la Memòria a l'Escola. Si eres alumne o docent de quart d'ESO, batxillerat o FP bàsica, presenta el teu projecte per preservar la memòria democràtica. Tens fins al 30 de juny i pots guanyar fins a 4.000 euros. Més informació a Dival.es. Vicepresidència Primera, Diputació de València.
5: Uf, tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
6: Reserva en Restaurante Almorots. Reserva si lo abren solo para vosotros.
5: ¿En serio?
6: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
5: Eso es justo lo que busco.
6: Restaurante Almorots. Reservas al 962 911 779 o en Casa Seguí, Ontinyent.

0: Bocairent continua avançant en el camí cap a les festes de moros i cristians de 2027 amb una nova cita del tradicional panellet. Esta setmana és el torn de la fila Terç de Suavos, que protagonitza el quart panellet d'un calendari festiu que ja ha passat pels espanyoletos, granaders i contrabandistes. Per parlar de tot el que envolta esta celebració, dels actes previstos i del gran ambient que ja es viu al poble, avui ens acompanya Damián Sánchez, president de l'Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai de Bocairent. Bona vesprada, Damián.
1: Hola, molt bona vesprada.
0: Primer que res, com dèiem, Bocairent continua immers en eixe compte enrere cap a les festes de 2027. Com s'està vivint este calendari dels panellets?
1: Bé, Bocairent, com tu bé dius, tots els mesos tenim festa, no? Avui, precisament, el dia 3 és el panell de Suavos, del cas de Suavos, i el dissabte serà la desfilada que té tots els mesos. L'ambient, doncs, és molt bo, i més ara que ja estem passant el panell de Suavos, i el que ve a partir del mes de juliol, hem passat el panell dels estudiants, estem ja immersos en tot el que és els preparatius del panell de l'Associació de Festes, o anomenat mitjany. Mm-hmm.
0: Esta setmana, com dèiem, és el torn de la fila Terç de Suavos. Què representa per a cada fila tindre el seu panellet?
1: Bueno, pues representa un dia de festa, un dia d'anar a la iglesia a fer el repartiment de panellets. I tots sabem que cada mes és el panellet d'algú. Tots els Suavos, anem al panellet, avui és el nostre panellet. Se'n van a missa, fan el que és la missa, fan el repartiment dels panellets i en la banda de música se'n van al seu maset. Es van a la cerveseta i esperar el dissabte a fer la desfilada. Jo crec que són uns actes importantíssims perquè marca el que és tot l'any fester, ja que nosaltres, tots els mesos, per el tema dels panellets, sempre tenim festa. Sempre recordem que estem en festes de mores i cristians pràcticament tot l'any.
0: Uh-huh. Com deies abans, cada mes una fila pren el protagonisme, no? Com funciona aquesta fórmula de repartiment, de repartir els panellets al llarg de l'any?
1: Bueno, com bé dia antes, sempre és passar les festes, comencem a fer el cicle fester dels panellets a partir del mes de març en la fila d'espanyoletos. Com bé tu has dit, cada mes li toca uno, fins al juliol, i després el que és el panellet en agost, el que celebrem és el panellet de l'Associació de Festes de Moros i Cristians per una sèrie d'actes durant diversos caps de setmana. Entonces, després continuem i són els nou panellets, el mes de febrer no es compta perquè són les festes, el panellet de l'Associació de Festes, o el mitjany, que és en agost, i en el mes de gener es fa el panellet del clero. I sempre és igual, l'ordre sempre és el mateix.
0: Uh-huh. Ja han participat, com havia dit abans, els espanyoletos, granaders, contrabandistes. Este mes, els Terç de Suavos, quins són els que queden?
1: Val, pues el mes de juliol queden a partir de lo que és del bando cristià, faltarà el panell de la fila d'estudiants. I a partir del mes de setembre és Moros Vells, Barrocs, Marinos i Mosqueters.
0: Damián, què té esta festa, el panellet, perquè siga tan especial tant per a festers com també per a no festers?
1: És un acte especial, sí, tant per a festers com per a no festers, perquè és el dia que ixe dissabte és el dia que s'obrin tots els masets. A part del maset que li toca fer el desfile, la resta de filades obrin el maset i la gent pues, s'ajunta a sopar, alguns han fet dinar, pues, s'ajunten a dinar, en fi, cada... És una forma de fer festa, no? De juntar-te en la teua colla dels amics de la festa i a parlar de festes. En fi, sí que és veritat que després de festes, els primers panellets sempre pareix que siguin un poquetet més fluixets, perquè la gent és un poc saturada de festa, però a partir del panell de Suavos, Pagavant, els magets estan bastant plens, a part del maget del que desfila, no? Però el resto de magets està bastant ple. I una vegada passem al Bandung Moro, que és després de l'estiu, pues ja comencem a totes les colles a veure l'any que ven que gim i tal, i és una forma de juntar-te totes les polles mesos i parlar de festa.
0: Uh-huh. Com deies abans, en agost té lloc el mig any, però unes quantes setmanes enrere ja comencen, no?, eixos actes grans del panellet.
1: Sí, el que és l'acte del panellet de les vitres, pues comencem una vegada acabada el panellet de la ciutat d'estudiants, al cap de setmana després, deixem un menge, es fa l'homenatge de les festes amb 50 i 75 anys d'antiguitat de la festa. A partir d'ahir, després es fan exposicions de dibuixos escolars, de tots els xiquets i xiquetes que han participat en els dibuixos que van fer després de festes, i després ja ve el que és la gran desfilada del dia del panellet, el dia de mitjan, que és l'últim dissabte, i després el repartiment del panellet de l'associació de festes, que serà l'altre cap de setmana.
0: Uh-huh. També hi ha una desfilada infantil. Abans nomenaves, sí, abans nomenaves aquest homenatge, no? que es reta a les persones que complissin 50 i 75 anys actius dins de la festa. Què significa el reconèixer aquesta trajectòria?
1: Bueno, per la cultura festa és una data molt senyalada i molt important, i evidentment per lo que són els festers encara més. Afortunadament, i per la forma que tenim de viure la festa, si no ho veiem, els festers de 50 anys cada vegada en són més. De 50 anys que hagin fet els 50 anys de festers en són més, perquè tenim la costum de xiquets i xiquetes d'apuntar-los des de fa uns anys darrere, d'apuntar-los com aquell que diu en seguida que naixen, no? Però tinc en compte que tota la gent que està fent 50 anys de fester ara, són molts anys de festa, i el de 75 pues, és molta festa, són molts anys de festa. Jo vaig tindre la sort personalment l'any passat disfrutar de mon pare, que va fer els 75 anys de festa, i la veritat és que tant per les persones que el fan, inclús per a les famílies, són dates importants. Estem parlant de que 50 anys de festa no es fan tots els dies, i 75 anys pues, ni molt menys. Ni molt menys, 75 anys, tenint en compte que l'any passat en teníem un, enguany en tenim un altre. En el poquer anem tenint, tots els anys n'hi ha algun allà. O sigui que és una cosa que és molt, molt, molt important dins de la festa.
0: Doncs a veure si enguany tenim la sort de poder conèixer i conversar amb la persona que complís enguany 75 sí. anys actiu dins de la festa.
1: A banda, és una persona molt vinculada a la festa i a l'associació de festes. Va ser president de la Junta de l'associació de festes. És un home molt vinculat a la festa, molt vinculat a la festa.
0: Parlaves també abans d'aixos actes que s'organitzen per a els xiquets i xiquetes, aixos concursos, els concursos de dibuix i que després s'exposen. Impliqueu, no?, a totes les generacions en la festa.
1: Clar, és una forma de... Si tens quan acaben festes, clar, sols estan pensant que festes, sí que amb la col·laboració de l'escola del col·legi Lluís Vives, donem les làmines i ens farem dibuixos que es creuen convenients. A partir d'ahir es fa un jurat i decidís quins són els xiquets guanyadors i es dona un xicot de premi i un regal. També, i també una cosa que se m'havia oblidat és que també es fa el concurs de fotografia festera. També són per aixes dates.
0: Sí que teniu uns fotògrafs, ahí teniu l'associació de fotògrafs
1: sí.
0: de Bocairent, que està molt activa tot l'any, però molt en molt festes activa. També estan ahí, no?
1: Sí, sí, clar, és una part importantíssima. Jo tot l'he de dir, perquè a l'hora de muntar el que és la revista del programa de festes, sempre demanem col·laboració i sempre els tenim allí. Ens proporcionen totes les fotos que creuen necessari, que creïn fotos necessàries, les publiquem i una part importantíssima dins de la festa. Perquè si no fos per gent com com ells, com aquesta associació, moltíssimes coses de les que es publiquen, ja no en el tema de festes, sinó en el tema en el dia a dia del poble, no s'entregaria moltíssima gent, perquè estan ahí per tot, col·laboren en totes les associacions, en fi, són part molt important.
0: En quin punt diries que es troba ara mateix la preparació de les festes de moros i cristians de 2027? Ja es nota que cada vegada estan més a prop?
1: Sí, clar, per suport. Nosaltres tenim en compte que nosaltres ja estem començant a preparar el programa de festes de les festes del 2027. Estem ara mateix estem en el començament de la preparació de les festes, però ja hem començat poquet a poquet, es comencem cada volta més, fins que...

0: que veïns i veïnes del poble, que no són festers, que sempre col·laborem, quan es demanen alguna cosa sempre estan ahí, i simplement els diria que seguisquen igual, que seguisquen gaudint de tot el que envolta la festa, tant siga les festes de morts cristians com altres tipus de festes, però que continuen de la forma que estan fent-ho. No tinc ninguna cosa en especial que dir-los, perquè estan... La veritat és que jo, des que estic de president, qualsevol cosa que era demanada a la gent, sempre ho ha tingut ahí. I simplement que col·laborem, com són formes estan col·laborant i que ho visquen i que seguisquen conforme estan, que estan fent-ho, la veritat que estan fent-ho molt bé.
1: Damián Sánchez, president de l'Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai de Bocairent, moltes gràcies per haver-nos acostat i parlar-nos, com no, d'este panellet, quan aneu per el quart panellet en esta vegada, i res, això vol dir que continua, com dèiem abans, eixe calendari fester cap a les festes de 2027. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
1: Anem amb la informació meteorològica. En una jornada que hem notat aquesta baixada de temperatures que ens deia ahir el nostre meteoròleg Lluís Francesc, bona vesprada, hola.
3: Hola Esteban, què tal? Molt bona vesprada. La nuvolositat anirà a més amb les hores este dijous a Ontinyent i a la Vall del Baida. Les temperatures pugen i de forma acusada. Es quedaran rondant dels 35 graus i els cels aniran de poc nuvolosos a nuvolositat d'evolució, anant de núvols baixos de cara a la pròxima matinada. Els vents marítims seran predominants i hem de dir que l'entrada d'aire fresc a la península, a més la inestabilitat associada a la Mediterrània, seran protagonistes durant la jornada de divendres, provocant un excepcional descens tèrmic i probabilitat de pluja, fins i tot algun conat tempestuós.
4: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
1: Avui és segon dia de les proves d'accés a la universitat, amb una nova jornada de mobilitzacions en el marc de la vaga indefinida del professorat. També, doncs, hem estat al campus d'Ontinyent per a escoltar les dues parts, tant als alumnes com també als professors.
5: Pues depèn de l'assignatura, però prou mal. Llengua un poquet bé, però filosofia prou mal. Anglès molt bé.
6: Pues de moment el que he fet bé, menys anglès, però la resta bé.
7: Jo crec que m'ho esperava prou més difícil, sobretot biologia. S'havien preparat perquè fos prou més complicat i el van fer molt bé. I jo crec que en el Jaume s'han preparat molt bé.
8: La veritat que ahir, ja quan es van presentar a castellà, ja es van relaxar un poc perquè teníem molt de nervit, però ja després filosofia i biologia superbé, i ara ja està vesprada química, que és el que més por ens fa.
1: És un exemple dels 416 estudiants d'instituts d'Ontinyent, Bocairent, Albaida, Castelló de Rugat, L'Olleria i Castelló de la Ribera que s'examinen al campus d'Ontinyent en aquesta convocatòria. Durant el matí s'han realitzat les proves d'idiomes i història d'Espanya, mentre que el primer dia ja havia estat marcat pels exàmens de llengua castellana i la resta de matèries inicials. Esta vesprada s'ha dut a terme les proves optatives, com ahir per la vesprada. La jornada també ha estat marcada per un gest de suport del professorat. Una vintena de docents de l'Assemblea Comarcal han acudit al campus per a aplaudir i animar l'alumnat en el marc de la vaga convocada en l'àmbit educatiu. Vanessa Escrivà és portaveu de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida.
9: Que acabe perquè ja no podem més, perquè necessitem estar amb el nostre alumnat, perquè necessitem tancar el curs i vegem que Conselleria està enrocada i entestada en no atendre-nos. Estem contentes perquè això és un moviment que s'ha iniciat des de la base, comptem amb el suport de les famílies i cada vegada més col·lectius i institucions es donen el seu suport i així estem resistint.
1: L'alumnat també feliç amb la mostra de suport dels seus tutors i tutores.